0: de 10. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 5.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Ask yourself this.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: teva veu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar dos anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. De seguida connectarem en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona per veure com comencen el dia els concentrats després d'aquesta primera nit. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, 30 de setembre, i al punt de les 7 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. El Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugranes volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i de la xarxa Més. Són les 7:03, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més a aquesta hora connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts a hores ara amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per exemple, a la AP7 a l'altura de Massanet o també de Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana o de Pont de Molins. Per altra banda, a hores ara tenim un matí, de moment, sense incidències, ni accidents ni avaries a les carreteres catalanes. Destacaríem, doncs, que a poc ja tenim retencions habituals cada vegada amb més intensitat. Al Besòs ja hi ha congestió, al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Des del Vallès per la C58 també ja es fan retencions des de Sant Quirze en direcció Barcelona. La AP7 també circula amb congestió intermitent des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. I per últim, al Llobregat també ja trobem l'antitud des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la P23 també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. S'acaba l'episodi de fortes tempestes que hi van descarregar moltes comarques, però encara el temps queda força enrarit, força carregat d'humitat, amb força núvols també al llarg d'aquest matí, que de fet encara deixaran algun ruixadet molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu, també alguna gotellada a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Bàsicament, amb aquests núvols ja diem, amb aquests boira i tot, que hi ha hores d'ara cap al Prepirineu, en alguns racons de la Catalunya central, i una temperatura que no ha baixat gaire. De fet, l'ambient és bastant humit i una mica xafogós arran de mar. Aquesta tarda, de fet, es farà palesa aquesta xafogó amb temperatura que tornarà a pujar una mica respecte ahir i un temps variable. Bàsicament al Pirineu i a l'Ebre tindrem alguns ruixats locals i a la resta del país no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmeses divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Anem ara, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quin ambient hi ha ara mateix aquí a la plaça Catalunya?
5: Hola, Elena, bon dia. Doncs, com a mínim, aquesta acampada que us podem mostrar a aquesta hora, unes 50 tendes de campanya s'han instal·lat aquí a plaça Catalunya, continuaran com a mínim fins divendres vinent, quan es preveu arribaran a un ple extraordinari al Congrés dels Diputats els dos decrets que ha aprovat en matèria d'habitatge el Consell de Ministres. Volem conèixer quines són les reclamacions i quines són les persones, més d'un centenar, que conformen aquesta acampada pel dret a l'habitatge, que emulen la imatge de la Puerta del Sol, s'ha traslladat ara al centre de Barcelona. Parlem ja amb una de les acampades, amb la Mar. Mar, bon dia.
6: Bon dia.
5: Quines són les vostres reclamacions? Què feu aquí? Què voleu?
6: El que volem reclamar principalment és un habitatge digne per tutis, i tot i que els objectius, doncs, encara els hem d'acabar definint i estan evolucionant durant l'assemblea d'aquest matí. Per tant, a mesura que estiguin més definits, doncs ja els anirem publicant a xarxes.
5: Us volem conèixer una mica més perquè el vostre perfil és molt heterogènia. Aquesta acampada, de fet, s'ha gestat de manera espontània. No responeu a una crida d'un sindicat determinat, d'un partit polític, sinó que procedeu de diferents organitzacions, també a nivell individual. Com s'ha gestat aquesta acampada i qui sou?
6: Som acampada per un habitatge, com ens podeu trobar a Instagram o també, també estem a Mastodon. I va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit, i només hi participem de forma individual. Ens vam reunir i això, doncs, va sorgir de forma esporàdica i orgànica.
5: Mar, i com a mínim, insistim, estareu aquí fins divendres vinent, tot i que els terminis es podrien allargar?
6: A més, la nostra intenció. Després serà com vagi evolucionant tot el clima polític que hi ha.
5: Doncs, Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns de manera tan matinera. Sabem que teniu molta feina, moltes assemblees al llarg del dia i que continuareu donant forma a les vostres reclamacions al llarg del dia. Elena, són les primeres declaracions d'algunes de les acampades. És el cas de la Mar. Més d'un centenar de persones ocupen aquestes cinquantena de tendes instal·lades des d'aquest dimarts al centre de Barcelona, a la plaça Catalunya, i continuaran aquí com a mínim fins divendres.
2: Doncs, com a mínim fins divendres, n'haurem d'estar pendents i, per tant, serà també un altre dels punts d'atenció informativa d'aquests dies. Gràcies, Anna, per la fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem doble decret per l'habitatge, l'acord que el que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer, com exigeix l'esquerra, i que també és cert, és més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
7: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
8: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
7: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
9: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
2: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal CECOT, a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
10: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error lo único que produce es melancolía.
2: I més reaccions, en aquest cas la del sindicat de llogateres, que celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent davant els possibles forats, diuen, que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
11: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
2: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I no deixem de parlar d'habitatge encara, perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9 d'aquest matí amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
12: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
13: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
12: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
13: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la, perquè quedi clar. Aquí clar.
12: Ell ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
2: Un quart de vuit, un cop rebut el vistiplau del Consell de Ministres, volem analitzar l'eficàcia d'aquest doble decret d'habitatge. Si s'acaba convalidant divendres, com dèiem, al Congrés, serà una solució real? Per analitzar-ho, parlem amb Sergio Nasarre. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, una de les veus, per cert, més solvents en matèria d'habitatge al nostre país. Senyor Nasarre, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
14: Hola, bon dia, com esteu?
2: Aquest doble decret neix d'una pressió popular arran del cas Mari Carmen, que, sens dubte, ha convertit, de fet, el desnonament en un símbol, o ell és el símbol del tema dels desnonaments. Quina lectura n'hem de fer d'aquesta pressió popular?
14: Bé, doncs, tot el que sigui legislar amb pressions, amb amenaces, i a més com a resultat, a més d'una sentència, bueno, d'un auto del Tribunal Suprem que validava una sentència de l'herència provincial per un cas on la llogatera, en aquest cas, sabia perfectament des de l'any 94 que tenia 2 anys per poder marxar de casa seva, per tant fa 30 anys, dona importants dubtes de si és convenient fer-ho. El dret civil és un dret, com el cas dels arrendaments urbans, forma part del dret civil, és un dret molt estable, un dret que ens acompanya des de fa uns 2.300 anys, i canviar-ho d'aquesta manera doncs no sol sortir massa bé.
2: No sé si creu que aquesta vegada, perquè el problema de l'habitatge i de la vivenda és un fet que no descobreixo jo ara, creu que aquesta vegada la resposta política ha estat proporcional a la magnitud del problema?
14: És que el que estan fent no té res a veure amb el que està passant. És a dir, el problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007, que bàsicament, tal com ho tenim ara, especialment a Catalunya des de l'any 2015 i a la resta de l'Estat possiblement des de l'any 2021, el problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits, com es va quedar clar ahir per la nit quan ningú teníem una versió definitiva d'això, per tant els van aprovar sense tenir una versió definitiva. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Per tant, si ells ja tenen un cacau, doncs imagineu doncs, els professors que estem analitzant aquestes normes, a vosaltres i la ciutadania, els arrendadors, els arrendataris. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més. És a dir, l'impacte pot ser devastador, sí.
2: Encara deixi'm fer-li una pregunta més al respecte amb una de les mesures, la més controvertida i presumiblement, i pel que vostè em dirà, la més difícil de que es dugui a terme, però en tot cas és una de les més controvertides i la que pot, sens dubte, generar més conflicte encara, o allargar encara més el conflicte. La pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, com deia, és el punt més controvertit des del seu punt de vista. Pros i contres, encara que sigui ràpid.
14: Bueno, és clarament inconstitucional, ja començant perquè és un gran contra, és a dir, que no pot fer el legislador fer lleis en contra de la Constitució. L'article 9.3 de la Constitució prohibeix la retroacció de les normes i precisament prohibeix la inseguretat jurídica, i el que no pot ser ara és canviar-li les normes dels contractes sobrevingudament, no? Per tant, això tenim un problema que acaba el Tribunal Constitucional, això implica segurament 2 o 3 anys més de litigis i per tant encara més inseguretat jurídica i més blocatge de tot el sistema. Els països que tenen això, des de luego que no és un tema retroactiu, a més, és voluntari, és a dir, pots pactar el tema indefinit o no, es pot incentivar, a mi no em sembla malament que s'incentivin els contractes indefinits, però que sempre sigui voluntari.
2: I acabo amb una proposta que també sentíem suara, la del president de la Generalitat, sembla una proposta inèdita a tot l'Estat. Què en pensa d'aquest plantejament d'una compra conjunta o una compra, si vol, a mitges per facilitar l'accés a l'habitatge a majors de 40 anys que no poden assumir una hipoteca? És una bona mesura? Pot funcionar?
14: Bueno, de fet no és gens inèdit en el sentit de que nosaltres, precisament des de la càtedra d'habitatge de la Rovira i Virgili, vam promocionar aquesta norma. És una norma que existeix des de l'any 2015, el que passa que la Generalitat fins ara doncs no ha tingut interès especial en aplicar-ho. Per tant, per una banda doncs ja està bé, estem parlant de la propietat compartida i temporal, que finalment la Generalitat s'ho prengui en sèrio, que deixi o que comenci a deixar polítiques intrusives com les que estàvem comentant ara, que ens han portat al caos total, i hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públic per a les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això, això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
2: Doncs Sergio Nasarre, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí un cop més les seves explicacions, que sempre ajuden a entendre millor les coses. Gràcies i bon dia.
14: Gràcies, bon dia.

0: Més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres també ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran, i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
1: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil, durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
2: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
1: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Pluges torrencials a les últimes hores amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si el matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona ha estat la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres que han quedat, en molts casos, impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès ha estat un dels més afectats, amb 1,5 metres d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit de valent greus afectacions a la mobilitat, com per exemple la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar, per sort, desgràcies personals.

0: Barça visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Quica Nazaré i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
1: Dono molt valor a tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada, diguis la temporada, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sí, vam fer l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
2: Me gusta un poco destacar las individualidades, ya que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: El concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona, unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. L'Hospitalet es converteix en la capital mundial del sector dels llibres. Des d'ahir i fins l'1 d'octubre, Fira Gran Via acull el LIBER, la Fira Internacional del Llibre, amb 250 expositors de 19 països i 9.000 professionals del sector. Enguany, un dels temes principals gira a l'entorn de com la intel·ligència artificial està repercutint en el món editorial.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment, seran 2 els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en xarxa.
2: El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
1: De seguida tornarem a connectar en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 30 de setembre. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge, i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al Camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Hi ha cultura tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada amb alguns punts amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per l'AP7 cap a Massanet i Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana i a Pont de Molins. D'altra banda, al Besòs hi ha congestió al nus de la Trinitat i a les 2 rondes en sentit sud. Per la C58, retencions des de Sant Quirze cap a Barcelona, també a l'AP7 entre Mollet i Barberà del Vallès. I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4.

0: 4 de Rodalies per falta de tensió a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I pel que fa al temps, avui encara tindrem un dia enrarit, carregat d'humitat, amb força núvols que encara deixaran algun ruixat molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu i també a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Aquesta tarda es farà palesa aquesta xafogó amb temperatures que tornaran a pujar una mica respecte a ahir i un temps variable. Al Pirineu i a l'Ebre tindrem alguns ruixats locals, però a la resta del país no esperem que hi plogui.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de 2 decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés i que no acaben, però, de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Ara mateix, quan passen ja 5 minuts de 7:45 del matí, anem cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Fins quan tenen previst mantenir l'acampada aquesta colla de persones?
2: Bon dia, Helena. Sí, doncs aquest més de centenars de persones que des d'ahir dimarts estan aquí acampats a la plaça Catalunya, al centre de Barcelona, com a mínim, s'hi quedaran fins divendres vinent, que coincidirà amb l'arribada del Congrés de Diputats en el format de ple extraordinari dels 2 decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Però una de les primeres coses que faran les persones que estan aquí acampades, que es comencen a despertar a aquesta hora, és intentar evitar aquest matí un desnonament a Sants. I amb Chiara, una de les participants d'aquesta acampada. Bon dia, Chiara.
3: Bon dia.
2: Volem aprofundir en aquesta acció reivindicativa que dureu a terme aquest matí, intentar evitar aquest desnonament i que coincideix, està en sintonia amb tot allò que defenseu amb aquesta acampada.
3: Claro, lastimosamente podemos observar que no solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta, y vamos a ir para allá porque al fin y al cabo no podemos permitirle ni aquellos fondos buitre, ni aquellos poderosos que son quienes se enriquecen de nuestra necesidad, seguir aprovechándose de nuestra vulnerabilidad, y es por eso que desde aquí vamos a dividirnos, porque no podemos dejar las carpas solas, nos vamos a dividir en un grupo y vamos a seguir camino a Plaza de Sants, y es allí donde nos vamos a encontrar con otros grupos que ya estarán en las zonas esperándonos.
2: Chiara, esta acampada se ha organizado y se ha gestado de manera muy espontánea. De hecho, no pertenecéis necesariamente al sindicato de Llogateras o cualquier otro partido político o sindicato. Danos algún dato más de cómo se ha formado esta acampada que emula de alguna manera a la acampada de Sol en Madrid.
3: Totalmente, o sea, al fin y al cabo creo que esto no se trata de una lucha de egos ni de protagonismo, y eso es algo que creo que se tiene que decir. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base, pero también necesitamos el soporte de estas quienes tienen realmente el poder. Hace 2 noches atrás, el día de que acabó la manifestación aquí en Barcelona, nos reunimos una decena de personas aquí en esta misma plaza, autoconvocamos para el día de ayer, ha tenido mucho éxito, pero esperamos que el día de hoy sigamos dándole apoyo a Madrid y a las otras comunidades y a las otras provincias, ciudades que se están yendo también a las plazas a llenarlas.
2: Quiero ya para acabar la agenda del día, evitar este desahucio en Barcelona, y además celebráis algún tipo de asamblea para ordenar ideas.
3: Totalmente, o sea, dentro de las redes o de las charlas de la acampada Habitacha está todo el cronograma, toda la planificación que se va a realizar hoy, pero empezamos con para evitar el desahucio en Carrer Constitución, y también asambleas para decidir qué puntos o qué objetivos nos marcamos de cara al día viernes. Como el mínimo, el viernes vamos a seguir aquí.
2: Moltíssimes gràcies, Chiara. T'hem despertat a molt d'hora, però moltes gràcies per atendre'ns en aquests moments aquí al Notícies en Xarxa. Helena, aquesta és la situació. Veiem unes 50 tendes de campanya instal·lades aquí a la plaça Catalunya. Són més d'un centenar de persones les que han passat la nit al centre de la ciutat i que com a mínim continuaran fins divendres vinent.
0: I molt pendents, doncs, també aquest matí d'aquest possible desnonament, com ens deia la Chiara, al barri de la Barceloneta. Perdó, al barri de la Bordeta. Ara ho dic bé. Gràcies, Anna, doncs, per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem, doble decret per l'habitatge. L'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes lloguer, com exigeix l'esquerra i que serà, sens dubte, més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
4: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
5: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
4: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
6: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
0: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal SECOT a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
7: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error lo único que produce es melancolía.
0: I encara més en reaccions, en aquesta ocasió la d'un expert, ho ha dit fa pocs minuts aquí a Notícies en Xarxa, Sergio Nasarre, catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix a més que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació.
8: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur, els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més.
0: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent. Davant els possibles forats, diuen que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En qualsevol sentit, la seva portaveu, en aquest sentit, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar, diuen encara més, en la reforma de l'habitatge.
9: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I atenció al cas que us expliquem ara i que exemplifica prou bé la problemàtica de l'habitatge. A Badalona hi ha un matrimoni que fa 15 anys va decidir avalar el seu fill per ajudar-lo en la compra d'un pis. Doncs bé, arran dels problemes per fer front a la hipoteca, es troben ara en una situació d'incertesa i de desnonament. De moment, però, aquest llançament s'ha ajornat fins al 29 d'octubre. De fet, en Francisco i la Milagros demanen pagar un lloguer social, però el Sindicat d'Habitatge de Badalona reclama l'exoneració com a avalistes.
10: Tú tienes a tus hijos, necesita una avalista. Tú tienes el piso libre de cargas, que lo tienes pagado hace 40 años. Lo que menos piensas que iba a llegar todo este tema.
11: Cuando fui al banco a firmar, nunca, ni el notario ni nadie me dijo, usted pone su piso, nunca, simplemente dijo, firmen aquí y punto.
0: I a Mataró, com ja us vam explicar ahir durant aquest informatiu, es va acabar consumant el desnonament d'una família amb una persona amb discapacitat de més del 80% al barri de Cerdanyola. La família feia 11 anys que vivia de lloguer al pis, propietat d'un gran tenidor. En concret, hi vivien el Jordi, amb una malaltia rara que li provoca problemes de salut mental, i la seva germana, l'Alícia, que és mare de 3 fills. La família, que ha marxat amb molt poques pertinences, també assegura que se'ls ha promès tornar al pis per recuperar més coses en els pròxims dies. De moment, les portes s'han tapiat per evitar ocupacions. N'ha parlat la mateixa Alícia, poc després d'haver abandonat per força casa seva.
12: Pues yo pagaba menos del alquiler porque no me llegaba a pagar todo el alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o a amigos o lo que sea, es que no podía, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
0: I en aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9, amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
13: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
14: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
13: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
14: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la. Perquè quedi clar, aquí clar.
13: Ella ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
0: I més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació que ens amplia la Maite Polo.
4: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
15: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
4: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, impulsada sobretot pel preu dels carburants. Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost en la dada interanual i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes, fins al 3,1%. I pluges torrencials, les que han caigut les últimes hores, amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si al matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona era la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres, que han quedat, en molts casos, impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès ha estat un dels més afectats, amb 1,5 metres d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit greus afectacions a la mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar desgràcies personals.

0: Crònica esportiva parlant del Barça, que visita avui la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 3:15 de la tarda. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
1: Dono molt valor a tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet res d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
2: Me gusta un poco destacar las individualidades

0: tot i fer un bon últim quart, els blaugrana no en van tenir prou per capgirar el marcador, que s'havia complicat abans del descans amb un parcial de 29-12. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulic sumessin el segon triomf.
1: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final.
2: It was very difficult and they controlled the game all the way to the end.
0: I el Kitsanas Manresa debuta avui a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Ocampo recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez, operat d'un pneumotòrax. El tècnic admet el potencial del rival, però assegura que estan capacitats per aturar-lo.
3: Sapiguen de la dificultad, del nivel del equipo, pero no es cuestión de plural. Es cuestión de que es un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte. Sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, el 1x1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fall. En aquest nivell, si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
0: I arribarem a les 8 en punt amb la cultura, i en aquest cas amb la cultura castellera, perquè tot està a punt ja per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: El problema bàsic és la inseguretat jurídica. Precisament el que causarà més encara serà més insegur, els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
2: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 30 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà, es congela per sota dels 20 euros. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al Camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. I en cultura, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Són les 8:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
4: Bon dia, Helena. Doncs, per la banda, tenim aturades, podríem dir, habituals, que hi són en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Destaca, per exemple, la C58, autopista del Vallès, especialment carregada, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. També el Vallès, per exemple, la T7, amb lentitud, retencions, 6-7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. També a la Pota Nord, B20, cua de més de 2 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Com a incidències, teníem un accident a l'autovia A2, a la zona d'Abrera, en sentit Barcelona. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades d'uns 4 quilòmetres en aquest tram de l'autovia A2, com et deia, entre Esparreguera i Abrera, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada, Bifurcació i Sabadell. De retruc, la línia R7 està tallada entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat i el servei en aquest tram s'està cobrint per carretera. D'altra banda, també el robatori de cable de coure entre Reus i les Borges del Camp provoca retards als trens que circulen entre la capital del Baix Camp i Saragossa. I fem un cop d'ull a la previsió del temps, com cada dia amb en Lluís Miquel Pérez. Acabem el setembre avui, però això sí, amb més tranquil·litat que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, a hores d'ara ja aquesta calma és ben palesa a gran part de Catalunya. Després, recordem-ho d'aquestes molt fortes pluges de més de 100-120 litres per metre quadrat en alguns racons metropolitans, també del Penedès o de Girona. Ahir a la tarda tot això és història, tot i que aquest matí encara queden molts núvols. Per una banda, alguns que s'estan congriant a hores d'ara a l'Ebre amb alguna gotellada, també alguns ruixadets aniran caient a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, o alguna gotellada també cap a la costa del Baix Empordà. I hem de destacar que aquest matí també hem despertat, i de fet a hores d'ara tenim moltes boires a les comarques interiors, però tot plegat amb poc fred, tot i la humitat no fa ni gota de fred per ser un 30 de setembre. I de fet aquesta tarda la temperatura encara pujarà més que la d'ahir. Tornarem a arribar a la maleïda xifra dels 30 graus en el cas de Ponent. Maleïda perquè ja no és època perquè tinguem aquestes temperatures. En qualsevol cas serà una tarda plàcida, bastant ennuvolada, això sí, amb alguns ruixats al Pirineu i també cap a l'Ebre. De fet, haurem d'estar pendents allà a les Terres de l'Ebre, Helena, sobretot demà a la tarda i el divendres. Ja en parlarem a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. N'hem pogut parlar aquest matí amb dues de les participants a l'acampada, la Mar i la Kiara.
6: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
7: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la Carrer Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
2: Parlem de doble decret per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon decret es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té ara la Carina Bellvé.
8: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
9: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
8: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
2: I en el capítol de reaccions recollim la d'una de les veus més autoritzades a casa nostra en matèria de vivenda, Sergio Nasarre, que justament ens ha dit aquí, al Notícies en Xarxa. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Deia, que ens deia aquí a la xarxa, que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector, i això empitjorarà encara més la situació.
3: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més.
2: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent. Davant els possibles forats, diuen que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana, amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
10: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
2: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. Està clar, doncs, que el cas de la Mari Carmen a Madrid s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, però la seva història no és una excepció. Mataró, us ho explicàvem ahir, o a Barcelona, on també hi ha molts exemples, molts casos, com per exemple el de Josep Beltrán, un veí del carrer de Burgos, que fa gairebé un any que va perdre l'habitatge on havia nascut i on la seva família vivia des del 1943. El Francis Manzano, de BTV, ha anat a comprovar com és la seva vida després d'aquest tràngol.
11: Surt de l'hostal que li fa de llar des de principis d'any. És ja el segon allotjament per on passa des que el van desnonar fa ara gairebé un any. Fins llavors, el Josep havia viscut sempre en aquesta casa de Sants, on hi havia nascut i on ens explicava el seu cas poc abans que el fessin fora. Després que morís el pare, el propietari no li va subrogar el contracte i el nou lloguer que li va oferir no el podia assumir. Ara, amb 67 anys, assegura que viure a l'hostal l'està afectant emocionalment.
12: Ja tinc un 65% de discapacitat reconeguda, per tant, això doncs, encara m'incrementa més la situació anímica. El que no ve depressiu, s'hi torna depressiu. Jo intento estar tot el dia fora, passejant o fent gestions, per no estar en aquest ambient.
11: Pel camí ha perdut part de les pertinences i reconeix que començar de nou se li fa cada cop més difícil.
12: Són molts records que es queden allí. Demano una vivenda, un pis, en el barri, o com a mínim en el districte.
13: Que ya está viendo una mujer con 74 años la que tirada a la calle.
11: El de l'Amparo Martínez va ser fa 4 anys, un altre dels desnonaments amb més impacte mediàtic que recorden el cas de la Mari Carmen. Actualment viu en un pis tutelat al Raval, després de perdre per un parany legal el pis on havia nascut el gòtic. Com també veïna del barri, era la Blanca Espinosa, que va ser desnonada per no haver pagat 88 euros d'unes obres.
2: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat. També ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn d'aquí a 3/4 d'hora amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
14: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
15: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
14: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
15: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la, perquè quedi clar. Aquí com.
14: Illa ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
2: I a les portes demà de l'1 d'octubre, l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de la consulta. Rovira no va arribar mai a judici perquè el maig del 2018 es va traslladar a Suïssa. El delicte de rebel·lió que li va imputar inicialment va passar a ser de sedició i quan el van derogar li van atribuir el de desobediència que no comporta presó. Marta Rovira va tornar a Catalunya temporalment el juliol del 2024, un cop l'Audiència Nacional arxivés la causa per terrorisme del tsunami democràtic contra ella. L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal d'aquest dilluns. Els comuns estudien accions legals en considerar que el gest anava dirigit a una assessora del partit. Ens ho explica des de TV Sabadell Vallès, Joan Muñoz.
16: El primer ple municipal del curs polític que desembocarà en les eleccions del maig del 2027 va tenir un lamentable protagonista. Les intervencions dels regidors de Vox van desentonar i van aconseguir posar d'acord a la resta de grups que van protestar davant les seves actituds. El moment més desagradable va ser durant la seva pròpia moció. Durant la intervenció de la Crida, César Gil va dirigir-se al públic, on va haver-hi una picabaralla entre l'exregidora Marisol Martínez i un assessor de Vox, fent el gest de fer un tret a la nuca. Aquesta va ser la gota que va fer vessar el got. L'alcaldessa Marta Ferrés va haver d'intervenir després de veure el vídeo.
17: A part de que em sembla absolutament indigne i immoral que es facin aquest tipus de gestos, i tinc jo la paraula i per tant ara parlo jo, evidentment mirarem totes les opcions que ens donen el ROM legal per aplicar el règim sancionador oportú i també mirarem si té recorregut en l'àmbit penal, perquè em sembla que això no pot ser.
16: La resta de grups va mostrar el seu desacord amb la intervenció del regidor de Vox, que no va poder gaudir de rèplica, fet que va provocar la queixa dels d'extrema dreta.
2: Minuts per sobre d'un quart de nou, més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. I ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
18: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
19: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
18: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
2: I coincidint amb aquest dia de forts ruixats, la Rambla de Barcelona ha recuperat la circulació de vehicles en sentit mar després de 2 anys tallada per obres. D'aquesta manera, els cotxes ja poden transitar-hi tant de pujada com de baixada. Els treballs que havien obligat a fer aquesta restricció han servit per renovar la calçada i la vorera de tot aquest vial del costat Raval. Amb aquest pas endavant, les obres de la Rambla entren en la recta final centrada específicament en la transformació del tram central del passeig.

0: obrim ara la crònica esportiva parlant del Barça, que visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. L'Europa rep el Villarreal a la segona ronda de la Copa de la Reina a partir de 8:15. L'equip escapulat, que va eliminar l'AEM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben en dinàmica positiva a la Lliga, però davant tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, a la Primera Federació. I el virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
1: Me gusta un poco destacar las individualidades, pensé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: El Barça d'handbol ha tancat la fase de grups del Mundial de Clubs apallissant el Montada marroquí per 51-15. Partit plàcid dels blaugranes que, liderats pels 12 gols de Dani Fernández, compten els partits per victòries. Demà a les 7 de la tarda disputaran la final contra el Veszprém hongarès. Fernández destaca que han complert amb els objectius marcats.
2: Sí, a part de la victòria també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió, que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
0: El Freikin Balomano Granollers visita el Flensburg en la primera jornada de la Lliga Europea. Els vallesans arriben amb bona dinàmica sense haver perdut cap dels 3 partits disputats a la Lliga, però tindran al davant un dels candidats a endur-se el títol. El duel arrencarà a la pista alemanya a 6:45. Adrià Figueres explica com afronten la competició.
3: És igual contra qui juguis, no? Hi haurà equips que sobre el paper són millors que nosaltres, també pitjors, però si és partit pot passar qualsevol cosa, no? Aleshores ens hem de centrar en això, anar partit a partit. Ens ha tocat Flensburg, evidentment som conscients de que és difícil, és complicat, però que si fem el partit que ens convé podem guanyar els 2 punts, no? Aleshores, amb aquesta ambició i amb les ganes de començar una competició que per nosaltres és molt, molt il·lusionant.
0: I l'Atlètic Barceloneta vol seguir ampliant el seu palmarès europeu. S'enfronta al campió de l'Eurocup, el Marsella, en la final de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner vol sumar el títol per segon cop després d'haver-lo aixecat el 2014. Els de Fran Fernández tindran a favor el fet de jugar a casa, ja que la final es disputa a la piscina de Sant Sebastià a partir de 8:15. I en hoquei patins, aquest mes d'octubre, Paraguai acollirà els Mundials Absoluts en el marc dels World Roller Games. Les seleccions espanyoles femenina i masculina, formades per una àmplia majoria de jugadores i jugadors catalans, lluitaran per revalidar el títol assolit el 2024 a Itàlia. De fet, són les grans favorites per emportar-se la Copa del Món, això sí, amb el permís d'altres potències mundials com Portugal, Itàlia o Argentina. El combinat femení es jugarà el títol entre el 4 i el 10 d'octubre i l'equip masculí de l'11 al 17. Aina Florença i Pau Bargalló són dos dels jugadors més destacats de les seleccions.
4: La preparació que hem fet ha sigut molt bona i és cert que potser fent la comparació amb l'últim Mundial de Novara vam ser les campiones del món, no? I que el nostre objectiu és intentar millorar això o superar-ho, no? Per tant, ja et dic, l'objectiu és intentar tornar a guanyar l'or. i portar la Copa cap a casa.
5: Aquest és l'objectiu que tenim com a selecció, és quedar campions del món una altra vegada, fa dos anys ho vam aconseguir i crec que estem treballant molt dur i molt bé per afrontar amb màximes garanties el nostre objectiu.
0: De 5 minuts els que ens separen de 8:45 del matí, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic, amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. Així ho han explicat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i Esther Roca, directora castellera del concurs.
6: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
7: Amb números de l'any passat, per exemple, vam atendre un total d'unes 240 persones, de les quals només 7 van haver de ser derivades. Què vol dir amb això? Que el dispositiu que es prepara aquí funciona a la perfecció i per nosaltres és importantíssim.
0: La producció de podcast en català s'ha estabilitzat durant el 2025, després d'un fort augment en el període 2016-2024, en què s'han passat de 26 a 479, durant l'any passat se'n van publicar 422. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat i que s'han fet públiques justament aquest dimarts. I Lleida ha tancat aquest dimarts també les festes de la tardor. Milers de persones han omplert actes com el Seguici, on les famílies han volgut transmetre i mostrar als més petits les tradicions de la ciutat. Presidits per l'Àliga, gegants, capgrossos, bestiari festiu i balls populars, han recorregut l'eix comercial donant pas a l'element més emblemàtic, l'Omarraco.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que d'aquí a escassament mitja hora comença al Parlament el torn de rèplica per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir pisos de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El president s'ha compromès també a parlar amb els bancs per demanar-los un esforç en aquesta crisi, tenint en compte que van ser rescatats amb diners públics. De seguida anirem en directe fins a les portes del Parlament, minuts abans de l'inici, com dèiem, d'aquesta segona jornada del debat. Mentrestant, el fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat escèptic amb les propostes de Salvador Illa davant d'un problema que veu estructural.
2: Hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públiques per les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per tot, això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. De seguida hi tornarem en directe. Finalment seran 2 els decrets que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. Alguns dels participants de l'acampada han parlat al Notícies en xarxa.
3: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
4: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Valorem, deia, aquesta pròrroga de mesures i el seu impacte real en les famílies en conversa amb Enrique García. Ho farem d'aquí uns instants. Ell és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris. I dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores del Mundial Sub-20. I en cultura, tot a punt per al concurs de castell d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Aquest matí la segona sessió del debat de política general amb la intervenció dels grups parlamentaris després que aquest dimarts el president Salvador Illa hagi anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. Illa també ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. A les portes del Parlament hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Anna, l'habitatge centralitza el debat de política general, el tercer del president Salvador Illa. Què se n'espera avui del torn de l'oposició?
2: Sí, Helena, el tema de l'habitatge està centralitzant el debat de política general. Les últimes propostes del president Salvador Illa, que ahir vam conèixer, tot coincidint amb la primera jornada d'aquest debat, marcaran i molt el desenvolupament de les properes hores al Parlament, i n'estarem molt pendents al llarg del matí de les diferents propostes i consideracions que puguin fer els diferents grups parlamentaris. Avui, precisament, és el torn dels diferents grups, i amb Esquerra Republicana, amb el seu portaveu, en Jordi Albert. Jordi, bon dia.
3: Molt bon dia, com estàs?
2: Volem conèixer quines són les propostes i quina és la valoració que Esquerra, el grup parlamentari d'Esquerra, fa de les anunciades ja per part del president.
3: Bé, doncs ahir el discurs del president va ser no només avorrit, sinó també molt desil·lusionant, no va engrescar ningú, i creiem que això és un problema, una manca de fons preocupant. De fet, les úniques propostes que va posar damunt de la taula en relació a l'habitatge ens semblen clarament insuficients, perquè 100 milions d'euros per la compra compartida, que d'altra banda també ho explica malament, perquè els articles del Codi Civil als quals fa referència és una compra de caràcter temporal, ho trobem del tot insuficient, i 25 milions d'euros per l'emergència habitacional és clarament una gota d'aigua en un oceà, per tant, molt insuficient. I vam veure un discurs que no es van recordar ni de les persones que estan esperant a l'estació que arriba el tren, ni es van recordar de les persones que no arriben al final de mes tot i treballar, de les persones que busquen feina, i tampoc es va recordar de tants i tants professors que, per exemple, tenim al carrer i que estan demanant a crits un canvi en el sistema educatiu. El vam veure del tot insuficient, i per tant des d'Esquerra Republicana posarem tota aquesta ambició que no va tenir ahir el govern, i des d'Esquerra Republicana en el debat de política general farem propostes que siguin factibles i realitzables, perquè això és el més important, que no generem expectatives que no es puguin complir. Han de ser propostes que arribin i aterrin en el dia a dia de la gent. Necessitem millorar el dia a dia de la gent perquè hi ha un govern que els hi va a la contra.
2: Propostes fiscals, la majoria d'elles, pel que fa al tema de l'habitatge?
3: Sí, propostes fiscals. Essencialment abordem dos àmbits que són molt, crec que són molt rellevants. El primer de tots és que si hi ha dificultats per accedir a l'habitatge, hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda. Per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost, i d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge. Per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els hi costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
2: Jordi, l'habitatge, l'educació són els temes al voltant del qual pivotarà la segona sessió del debat de política general, tot i que hi ha un tercer tema fora del Parlament, que és l'última informació de l'Audiència de Barcelona que aprova l'amnistia per a Marta Rovira. Es va tancant un capítol especialment dolorós per a les files d'Esquerra Republicana.
3: Sí, molt dolorós. Nosaltres estem molt contents que la nostra exsecretària general, la Marta Rovira, acompanya, doncs, hagi rebut aquesta bona notícia. És una bona notícia per tots nosaltres, però també pel país, perquè la repressió veiem que està arribant a un punt i final, però encara tenim masses persones represaliades, tenim massa companys i companyes que encara estan esperant aquesta amnistia, i és vergonyant com la justícia espanyola no està aplicant una llei que ja fa anys que està aprovada i que es neguen a aplicar. Per tant, són passos, a poc a poc, ens n'hem d'alegrar, però no podem deixar de ser crítics amb la incapacitat de la justícia espanyola en complir amb la llei.
2: Jordi Albert, portaveu del grup de parlamentari d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per atendre'ns a les Notícies en Xarxa aquests minuts, poc abans de, precisament, de la intervenció d'Esquerra en aquesta segona sessió del debat de política general, Helena, condicionada i molt pel tema de l'habitatge.
1: Doncs, com bé dius, ho seguirem, ho vetllarem i us ho explicarem a vosaltres, a la nostra audiència, el que doni de si aquesta segona sessió d'aquest debat general al Parlament de Catalunya. Dèiem, també, i tornant al tema de l'habitatge, doble decret per la vivenda, per l'habitatge, d'acord al que és l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls de tot plegat, i d'aquest Consell de Ministres en concret, els té la Carina Bellvé.
4: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
5: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
4: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: I a tot això, un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. Anem, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on allà hi tenim el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer de BTV. Bon dia, Arnau. Explica'ns una mica quina és la fotografia a aquesta hora aquí, a plaça Catalunya.
6: Bon dia, Helena, què tal, com esteu? Doncs ja veieu, així és com desperta la plaça de Catalunya després d'aquesta primera nit d'acampada per l'habitatge. Nosaltres hem pogut comptar una 50ena de tendes, però hi hauria aproximadament, ens diuen, un 100 de joves que han decidit quedar-se a dormir aquí en el que és una protesta, diguéssim, autogestionada. El missatge, diuen, és clar. Estan farts dels preus dels lloguers, dels baixos salaris i, evidentment, de tots aquells desnonaments injustificats com el de la Mari Carmen a Madrid, que va ser el detonant d'aquesta onada de protestes. Aquesta mobilització, de fet, segueix, com tu mateixa deies, a l'estela de les acampades que aquests dies s'han fet en altres ciutats com Madrid, Màlaga o també Sevilla, i pel que ens comenten, de fet, en aquests instants veiem com l'assemblea està reunida, doncs, per decidir els propers passos. Ens diuen que segurament decidiran ells mateixos quan han de posar punt i final a aquesta acampada que tot just ha arrencat fa 24 hores.
1: Doncs gràcies, companys de BTV, per aquesta última hora des de la plaça Catalunya de Barcelona.

0: Qui va ser cap de colla dels Xiquets del Serrallo l'any 2016 s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una menor. La jove era membre de la colla i tenia 14 anys quan van començar els fets. La fiscalia demana a l'acusat 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual i 7 més per obtenció de material pornogràfic. Ens ho amplien des de TAC 12.
1: La Fiscalia demana fins a 19 anys de presó pel membre dels Xiquets del Serrallo acusat d'abús sexual a una castellera de la colla menor de 16 anys en el moment dels fets. Així s'ha demanat en el judici que ha començat aquest dimarts a porta tancada a l'audiència de Tarragona. Segons el fiscal, l'home es va guanyar la confiança de la noia quan era cap de colla de la formació l'any 2017. Després, del 2019 al 2022, hi va mantenir una relació consentida, on a més de mantenir relacions, li va demanar en diverses ocasions imatges de contingut sexual. És per això que el Ministeri demana una pena de 12 anys per abús sexual i una altra de 7 per obtenció de material pornogràfic a una menor de 16 anys. Quan es van denunciar els fets i es va detenir l'ara acusat, l'any 2022, des de la colla se'l va apartar de la formació a l'espera d'una expulsió definitiva segons avancés el procés judicial.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a un jove, a una jove, diumenge passat a Sant Adrià de Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot. I més coses, Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
2: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
3: És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar una política.
2: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que ha compartit en una jornada a Barcelona. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
4: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme des de la intervenció del centre educatiu, que és la base del control i del seguiment de l'absentisme, fins a la coordinació amb altres agents, siguin tant municipals com del propi Departament d'Educació. Això vol dir vehicular les actuacions que fa Serveis Socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, fins i tot intervencions més punitives de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
2: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: Ens plantarem a les 9 del matí. És temps per cedir-li a la Cristina Álvarez i als esports. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça, que visita la Roma en el partit de la Champions femenina.
5: Sí, després de golejar el París en l'estrena europea, l'equip blaugrana busca enllaçar la segona victòria a la màxima competició europea i mantenir-se així entre les primeres classificades d'aquesta fase lliga. El partit començarà a 3:15. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou diumenge en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret ni Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
6: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
5: L'Europa es juga avui l'accés a la tercera ronda de la Copa de la Reina. Rep el Villarreal a partir de 7:45. L'equip escapolat, que ja va eliminar l'AEM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben a la cita en dinàmica positiva a la Lliga, però al davant hi tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, Primera Federació. El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. Torna, doncs, a Barcelona. Sembla que tot quedarà en un ensurt. Mentrestant, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador Luis de la Fuente destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doplet i d'una assistència.
7: Me gusta un poco destacar las individualidades, pensé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
5: Derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugranes no en van tenir prou per capgirar el marcador. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulic sumessin el segon triomf.
8: If I summarize the match, if I go quarter by quarter, basically...
9: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final.
8: It was very difficult and they controlled the game all the way to the end.
5: També en bàsquet, l'Espar Girona juga el bitllet per ser a l'Eurolliga a partir d'un 1:45 a Fontejau davant l'Emlak Konut de Turquia. El duel decidirà si les de Roberto Íñiguez tornen a competir a la màxima competició europea o bé si ho faran a l'Eurocup. Ens apropa la prèvia Bruart.

0: El Cardedeu estrenava entrenador i era Ansito Fradera. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
1: I quin sant mai va veure els partits ni va saber-ho mai?
0: Doncs Sant Lli. Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria a l'any 76 o 79 després de Crist. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
1: Quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 656è InfoPodcast Cardedeu.
0: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
2: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu. I aquí, sobretot, doncs, tractem amb vedella, amb xai. També tenim poltre i doncs, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
1: I a paraules d'àvia...
3: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
0: Que el que vol dir, bàsicament, és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com, per exemple...
3: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut un enteniment! No tinc pas jo tants diners!
0: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'Horta.
4: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
1: Amb els hotels d'insectes. Sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres. I això no seria del tot... Bo, per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs apilats. Això és el millor que podem tenir. Els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
0: I quins experts m'han dit això?
1: En Jan Ister, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
0: Oh, molt bé, molt interessant. Va, i avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'escola Bressol La Granada.
1: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
0: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
1: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem, no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
0: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles Bressol municipals en els propers cursos.
1: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
0: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessades.
1: Que bombin el temps, o millor dir que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor. Sí, ja és tardor, que 35 a
0: partir. Ja és tardor?
1: Sí! Iu, castanyes! Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera.
5: Castanyes per la muntanya,
1: a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita,
5: la camisa li fa campana, les sabates li fan clop-clop.
0: Ai, no me'n recordo de més.
1: Na-na-na-na-na-na-na, xipom. Vinga, va. I amb això arribem al No pots estar avorrit que li fardeu en un poble com Cardedeu.
0: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de...
6: Ràdio Cardedeu.

0: brutal. Que tia brutal, en serio, ja ho tenim.
1: Ja, ja està, ja hem acabat.
0: La cançó la tenim, però si vols fer-te unes barres o algo guapes, tira-li.
1: Jo, per mi, sí.
0: La sous a dalt al rec.
1: Estava fotuda fa una setmana, però ara ja està tot ho veïm.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Junts per Catalunya vol reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i fer que Esquerra i els comuns hagin de votar-ho. La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna i no és digne del càrrec. Ho ha dit en la segona sessió de política general que s'està duent a terme aquest matí al Parlament.
2: Desgovern a Catalunya i submissió a Madrid. Aquest és el seu rumb i res fa pensar que el canviarà. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
1: En la rèplica

0: que ella els ha demanat que s'assumin al Pacte Nacional per l'Educació i a mesures d'habitatge tant a Catalunya com a la votació del divendres al Congrés dels Diputats. I pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el Congrés decidirà avui si retira la immunitat a l'exalcalde d'Altafulla i actual diputat per Sumar en Comú Podem, Félix Alonso. El Tribunal Suprem el vol investigar per un presumpte delicte de prevaricació. Ens amplia aquesta informació la Carol Cubota d'Altafulla Ràdio.
1: Les factures emeses pel despatx d'advocats de l'exconseller Salvador Milà o per la consultora de l'exdirigent d'Iniciativa Catalunya Verds Joan Herrera i el diputat republicà Joan Ignasi Elena són les que estan sota sospita, principalment. Segons el jutge, hi ha indicis suficients que es va cometre un delicte de prevaricació administrativa perquè es van signar contractes menors que es van allargar irregularment en el temps. El magistrat del Tribunal Suprem, que ara el vol investigar i que ha demanat un suplicatori al Congrés per fer-ho, sospita que Alonso va usar la fórmula del contracte menor per serveis recurrents per evitar fer una licitació pública i de lliure concurrència. Els fets daten de 2017, quan era alcalde d'Altafulla. El tribunal va obrir formalment la causa l'abril passat i després de prendre declaració a l'exalcalde, el magistrat instructor va elevar al Congrés el suplicatori, que es debat aquest dimecres i que pot acabar amb la retirada de la immunitat d'Alonso perquè el Tribunal Suprem el pugui jutjar. L'exalcalde, per la seva banda, manté que les contractacions van ser legítimes i nega haver comès irregularitats.
0: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que en alguns es mantindrà per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès també 864 avisos diferents. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: casa 10. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
3: I en matèria de seguretat, doncs mira, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, a Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
2: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat avui la nit acampats a la plaça Catalunya.

0: Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà al tram entre Glòries i Can Jaume Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 del metro fins a Besòs per enllaçar després amb la T4. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. L'Ajuntament de Berga lamenta la decisió i reivindica el centre com un equipament de referència a la comarca. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. El 112 ha rebut un total de 1.788 trucades en referència a les pluges.
1: Notícies en xarxa.
2: Molt bon dia, Cardeu, capital del món. Bona matinada per nosaltres. I és que estem de matinada gravant això.
3: Avui és dimecres 23 de setembre de 2026. Oh! I tal dia com avui, però del 2005, el futbol Cardedeu estrenava entrenador i era Ansito Fradera. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
2: I quin sant? Mai va veure els partits ni va saber-ho mai?
3: Doncs Sant Lli. Oh! Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria l'any 76 o 79 després de Crist. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
2: Oh, quina pena! Déu vos guard per totes i benvingudes al 656è InfoPodcast Cardedeu.
3: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
4: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu. I aquí, sobretot, doncs, tractem amb vedella, amb xai. També tenim poltre i doncs, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
2: I a paraules d'àvia...
5: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
3: Que el que vol dir bàsicament és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com per exemple...
5: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut un enteniment! No tinc pas jo tants diners!
3: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'horta.
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
2: Maria! Alerta amb els hotels d'insectes! Sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres, i això no seria del tot bo. Per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs apilats. Això és el millor que podem tenir. I els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
3: I quins experts m'han dit això?
2: En Jan Ister, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
3: Oh, molt bé, molt interessant. Va, i avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'Escola Bressol La Granada.
2: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
3: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
2: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem. no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
3: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles Bressol municipals en els propers cursos.
2: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
3: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessades.
2: Que bombin el temps, o millor dit que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor. Sí, ja és tardor, que 35
3: ja és tardor?
2: Sí! Iu, castanyes! Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera,
3: castanyes per la muntanya,
2: a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita,
3: la camisa li fa campana, les sabates li fan clop-clop. Ai, no me'n recordo de més.
2: Na-na-na-na-na-na-na, xipom. Vinga, va. I amb això, arribem al No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu.
3: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de 10 anys.
2: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
3: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
2: Per la ràdio, el 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Salut i poble, consell de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
7: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i la xarxa.
8: 90.7 FM.

0: de 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat també modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
2: I en matèria de seguretat, doncs mira, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. I pel que fa a aquesta qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge insuficients i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà, volíem dir, el tram entre Glòries i Can Jaume d'Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomano utilitzar l'L4 i també la T4 al Maresme.

0: Creu Salva de Mar. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. Tot i això, per demà també s'han activat alguns avisos per intensitat de pluja d'un nivell 4 sobre 6 a diversos punts del país. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: fet un besito. A veure, a veure.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vila. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que, en més casos, comportin ingrés efectiu a presó. Escoltem el president Illa.
2: I en matèria de seguretat, doncs mira, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença il·lícita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i il·lícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i il·lícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària ha denunciat quatre agents de la Policia Municipal de Sabadell per la detenció d'un jove durant la festa major que consideren desproporcionada. El cas es va viralitzar arran d'un vídeo en què es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen del noi que cau a terra abans que tres policies l'immobilitzin. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal, i també una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop i a partir del carrer els altres tres agents. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que alguns es mantindran per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès 864 avisos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: De setembre de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 30 de setembre, un dimecres marcat al calendari per a molts equips catalans. En aquest cas, per exemple, per al Barça, de futbol femení, que en aquest cas torna a jugar la Champions femenina amb la segona jornada, que en la torna tarda de 3:45 de la tarda al camp de la Roma. Segona jornada, com dèiem, en una setmana especial per al Barça, que diumenge rep a l'Spotify Camp Nou al Real Madrid, en partit de Lliga F. També té marcat el calendari aquest dimecres 30 a l'Espart Unigirona, que juga l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina, juga el seu, no sé, a la màxima competició continental aquesta temporada contra l'Aconut Turc. En aquest cas serà a Fontejau a partir d'un 6:45 de la tarda. I també tenim debuts en bàsquet del Manresa a l'Eurocup masculina. Ho farà a la pista del PAOK de Salònica i del Granollers. En aquest cas, a l'European League d'handbol masculina també. Ho farà també fora de casa, a la pista del Flensburg alemany. Parlem de tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport de casa nostra.

0: el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna la Champions femenina amb l'inici de la segona jornada de la fase Lliga.
1: El Barça obrirà la jornada visitant el camp de la Roma al torn de tarda a partir de 6:45. Pere Romeu recupera les campiones del Mundial Sub-20, Carla Julià, Aicha Cámara, Noa Jiménez i Rosalía, a més de la central Ren Van Asten, que ja té l'alta mèdica. Encara seran baixa per lesió Laia Alexandri, Kika Nazaret i Vicky López.
0: Una Vicky López que continua lesionada però que ha estat convocada per la selecció espanyola per jugar dos amistosos als Estats Units.
1: Ahir Pere Romeu va explicar que divendres sabrien si Vicky pot estar disponible per al clàssic d'aquest diumenge a Barça-Real Madrid, corresponent a la 6a jornada de la Lliga F i que jugarà a l'Spotify Camp Nou.
0: Per cert, avui també es juga part de la segona ronda de la Copa de la Reina amb un equip català.
1: L'Europa rep aquesta tarda el Villarreal en aquesta eliminatòria partit únic. Les gracienques venen de superar a la ronda anterior, a la Lleida, i també arriba en dinàmica positiva a la Lliga, havent guanyat els dos últims partits. Això sí, ara arriba un rival d'una categoria superior, aquest Villarreal, al partit a 7:45 del vespre.
0: En categoria masculina, nova victòria ahir de la selecció espanyola amb actuació estel·lar de Lamine Yamal.
1: El mataroní va fer dos gols i una assistència al triomf d'Espanya 4-1 contra Croàcia, on també va situar el porter del Barça, Livakovic. Els altres dos gols d'Espanya els van fer l'agarenc Marc Pubill i Nico Williams. A banda de Lamine Yamal, també van ser titulars els blaugranes Cubarsí i Fermín i els catalans Pubill i Cucurella. A la segona meitat van entrar també Rodri i Pedri, a més de l'estrenc català de Liverpool, Víctor Muñoz.
0: Espanya manté liderat d'aquest grup en la Nations League.
1: El comitè estatal suma 3 punts més que a Croàcia i que a Anglaterra, que ahir va superar 0-2 a la República Txeca en gol del blaugrana Anthony Gordon. La selecció espanyola tornarà a jugar dissabte, en aquest cas a Oviedo, contra la República Txeca i tancarà aquesta finestra dimarts de la setmana vinent a Split contra Croàcia.
0: I pel que fa a la resta de les partits de seleccions, destaquem els que impliquen futbolistes d'equips catalans.
1: El capità del Barça, Rafinha, torna a Barcelona després que la Confederació Brasilera hagi comunicat que el davanter pateix un edema muscular a la cuixa dreta. El jugador va haver de ser substituït ahir al descans de l'amistós contra Austràlia, després d'haver transformat un penal, i no viatjarà a Calcuta per jugar un altre amistós previst per dissabte contra la Índia. D'altra banda, el també blaugrana Hansa va completar ahir la golejada de la seva selecció a Egipte per 0-5 contra Sudan del Sud. Finalment, el central de l'Espanyol, Banja Kusic, va jugar 85 minuts a la victòria d'Eslovènia 2-0 contra Macedònia del Nord.
0: I encara en futbol, avui el Terrassa juga el bitllet per a la primera ronda de la Copa del Rei, on s'enfrontaria contra un equip de primera divisió.
1: Els agarencs visiten aquesta tarda l'emblemàtic Camp de les Janes per enfrontar-se al Sestao River en l'eliminatòria a partit únic de quarts de final de la Copa Federació. L'enfrontament a les 7 de la tarda.
0: En bàsquet, avui mateix l'Espar Girona afronta un dels partits més importants de la temporada.
1: La Gironia s'afronta a l'eliminatòria prèvia per disputar l'Eurolliga femenina a partit únic a Fontajau. El rival, l'Emlak Konut Turk, va superar amb força claredat la setmana passada el Panathinaikos a Grècia partint del seu nivell. L'enfrontament comença un 8:15 del vespre.
0: I parlant d'Eurolliga, la competició masculina, ahir el Barça va encaixar la primera derrota a la pista del Dubai.
1: Els blaugranes van arribar a perdre de 20 contra l'equip de Xavi Pasqual, que ja venia de guanyar el Madrid la setmana passada, però un gran Panther i la lluita de Parra van apropar el Barça al tram final per acabar perdent de 7, 94-87. El conjunt de Sekulic torna a jugar divendres, en aquest cas a Turquia, a la pista del Besiktas, abans de viatjar cap a Múrcia, on tancarà la setmana diumenge amb la segona jornada CB.
0: I encara en bàsquet, avui mateix debuta el Kitsanas Manresa a l'Eurocup masculina.
1: Ho fa a Grècia contra un dels grans favorits a priori per guanyar la competició, el Pau Tessalònica, que ve de superar a la Supercopa grega el Panathinaikos. El duel arranca a 6:45 de la tarda.
0: En handbol, parlant de debuts europeus, avui també s'estrenen en competició europea el Freiking Granollers en la primera jornada de la fase de grups de la European League masculina.
1: Els ballesans tenen un os dur per començar, perquè visiten la pista del que probablement és un dels grans candidats a lluitar pel títol, el Flensburg alemany, al partit de 6:45 de la tarda.
0: De la seva banda, el Barça ja prepara la final del Mundial de Clubs d'Handbol, que jugarà demà contra el Vespre Mongarès.
1: Els blaugranes van passar el tràmit ahir contra el Montada marroquí, al qual van guanyar de 36 gols de diferència, 51-15. Demà a les 8 del vespre es jugarà aquest Barça Vespre, en què l'equip de Carlos Ortega busca revalidar el títol de campió del món contra el conjunt entrenat pel català Xavi Pasqual.
0: En waterpolo, avui es disputa també a la piscina de Sant Sebastià a Barcelona la Supercopa d'Europa masculina.
1: Amb el duel que enfronta l'equip anfitrió, el Barceloneta, vigent campió de la Champions, contra el Marsella, campió del curs passat de l'Eurocup, els mariners buscaran la que seria la seva segona Supercopa, volíem dir, després de guanyar-la ara fa 12 anys, el 2014, també a Barcelona, al partit a 7:45 del vespre.
0: I en competició domèstica, també en waterpolo, ahir es va jugar un partit i avui se'n juga un altre.
1: En el duel d'ahir, pendent de la tercera jornada de la Lliga de Divisió Nord masculina, triomf del Sabadell 15-12 contra el Sant Andreu. En categoria femenina, avui es disputa el Catalunya Mataró avançat de la tercera jornada de Lliga a les 9 de la nit.
0: I un últim punt, en futbol sala, avui també t'ha de jugar el Barça, en aquest cas partit avançat a la 7a jornada de Lliga, la primera masculina.
1: Els blaugranes reben aquest vespre al Palau a Loparrulo Gallec a partir de 6:45 del vespre. Serà baixa l'ala brasiler Matheus Mateus, que té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra i haurà de passar per quiròfan aquest divendres.

0: Dimecres 30 de setembre, 10 minuts gairebé, 11 passant de la 1, comencem parlant de futbol. Avui torna la Champions femenina amb el Barça, obrint la segona jornada al camp de la Roma. Setmana important per al conjunt blaugrana, que avui ja recupera algunes de les baixes que ha anat arrossegant durant aquest setembre i que tindrà també un ull posat en diumenge vinent, quan hi haurà el primer clàssic de la temporada contra el Real Madrid de Lliga F, que es disputarà a l'Spotify Camp Nou. Veurem si pot jugar ja contra el Madrid Vicky López, el nom més polèmic de la convocatòria de la selecció espanyola per a dos partits amistosos als Estats Units. Ahir la seleccionadora Sonia Bermúdez defensava la convocatòria de Vicky i el deixà fora, per exemple, Aitana, que sí que ha disputat ja minuts amb el Barça. Bermúdez explicava que aquests partits serviran per provar algunes jugadores de cara al Mundial de l'any vinent, que jugarà al Brasil.
1: Tenemos no solamente estos dos partidos, que son dos partidos que nos van a medir, que lo que queremos es seguir en la senda de la victoria. También recordar que de los cuatro partidos que ha jugado España con Estados Unidos solo se ha ganado uno. Entonces queremos probarnos, queremos ver a qué nivel estamos. Evidentemente el futuro es Brasil, pero sí que creo que son dos partidos fundamentales para volver a ver cómo está el equipo, para ver cómo vamos a rendir. Así que no hay mejor escenario. Y como digo, luego nos quedará otra ventana de amistosos, que es buen momento para ver a futbolistas. Evidentemente que hay un bloque, pero sí que lo he dicho antes, que hay jugadoras que nos ha costado mucho hasta última hora decidir si entraven o no. Luego quedará otra ventana de amistosos que nos permiten probar diferentes perfiles.
0: Tornant al Barça, Vicky López encara no s'ha entrenat amb el seu equip i no estarà disponible per partit d'avui. El tècnic Pere Romeu explicava ahir la prèvia a la situació de la jove migcampista.
2: A mi se'm va informar que la Vicky aniria convocada amb la selecció, però sí que és veritat que nosaltres encara no la tenim disponible, que no ha pogut entrenar encara amb l'equip, que fins al divendres no la veurem amb l'equip, per tant no podria veure al 100% com està. Entenc, imagino que entre serveis mèdics s'haurà parlat sobre el tema, però la realitat és que nosaltres ara mateix el contem amb la Vicky perquè no està disponible per entrenar avui i per venir convocada demà, i que a partir del divendres veurem si pot arribar en disponibilitat el dissabte, el diumenge, però que espero que així sigui.
0: En qualsevol cas, avui sense Vicky, però ja amb les campiones del Mundial Sub-20, Carla Julià, Aixa Càmara, Noa Jiménez i Rosalía, a més de la central René Van Asten, que ja té l'alta mèdica, continuen de baixa per lesió a banda de Vicky, Laia Alexandri i Quica Nazaret. Aquesta Roma-Barça començarà avui a 6:45 de la tarda en el torn de tarda. A la mateixa hora tindrem un París-Arsenal i ja a les 9 el Benfica-Bayern de Munic. I un dels partits més destacats també d'aquesta primera fase, també avui a les 9, Olympique de Lió de Jordan Giralez, que rebrà el Chelsea. Demà dijous es jugaran els 4 partits que falten, inclòs el Manchester City i Real Madrid, abans que, com dèiem, del Barça-Madrid de diumenge vinent. I en categoria masculina, continuen els partits de seleccions. Ahir va tornar a guanyar Espanya, en aquest cas 4-1 contra Croàcia, amb una gran actuació de Lamine Yamal. El Mataroni va fer dos gols i una assistència perquè marqués de cap un altre català, Marc Pubill. L'altre gol del comiat d'estat la va fer Nico Williams a les acaballes de partit. El seleccionador Luis de la Fuente no va tenir més remei que rendir-se a la qualitat i al partit de Lamine Yamal.
3: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho y nosotros estamos felices con él.
0: A banda de Lamine Yamal, també van ser titulars ahir els blaugranes Cubarsí i Fermín i els catalans Pubill i Cucurella. En parlava precisament Fermín, que va tornar a jugar amb la selecció espanyola després de perdre's el Mundial per una inoportuna lesió.
4: No, molt, molt content, perquè ja tenia ganes després de l'estiu que he passat, i res, molt content i disfrutant el camp.
0: A la segona meitat van entrar també Rodri i Pedri, a més de l'extrem català de Liverpool, Víctor Muñoz. Per part de Croàcia va jugar tot el partit el porter del Barça, Dominik Livaković. Espanya també manté liderat del grup per davant d'Anglaterra, que ahir va superar 0-2 a la República Txeca amb gol també d'un altre blaugrana, Anthony Gordon. Més futbol, tornant als clubs i a la categoria femenina. Avui juga una eliminatòria de Copa de la Reina, segona ronda de partit únic entre l'Europa i el Villarreal, el Nou Sardenya. Les gracienques venen de superar la ronda anterior a l'AM Lleida i també arriben amb bona dinàmica de la Lliga, ben guanyat els dos últims partits. Això sí, ara arriba un rival d'una categoria superior, aquest Villarreal de Primera Federació. El partit a 8:15 del vespre es podrà seguir en directe a BTV. I també avui, tornant a la categoria masculina, el Terrassa juga al jugar a la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Els agarencs visiten aquesta tarda l'emblemàtic camp de les Llanes per enfrontar-se al Sestao en l'eliminatòria partit únic de quarts de final de la Copa Federació. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El Terrassa Futbol Club visita el camp del Sestao aquesta nit a 8:15 de la tarda a la recerca d'un bitllet pel somni de la Copa del Rei. I és que els agarencs, després de superar el San Juan i també el Binèfar, esperen poder fer realitat aquest somni de poder disputar la competició del CAO, a l'espera de si podrà jugar o no Marcos Méndez, a l'espera d'aquesta sanció. Una convocatòria on tres jugadors no estaran a disposició del tècnic Oriol Alsina: Gabri lesionat, Sergio Montero per grip i Adrián Beamonte. Frodo es queda fora de la convocatòria per decisió tècnica. Oriol Alsina, entrenador del Terrassa:
6: hem anat a per aquest partit amb tot, no hem reservat res i ara toca mirar, analitzar com estan els futbolistes, com ha acabat tothom, per intentar treure el millor 11 possible el dimecres. El club ens cuida molt. El viatge al País Basc el fem amb avió, ens donen tots els mitjans. Som professionals i tenim que competir al màxim nivell, independentment del cansament que tinguem. Ens hem de recuperar el més aviat possible.
5: Doncs el passi a la següent ronda té triple premi. A part de la classificació per les semifinals d'aquesta competició, també s'apropa a un premi econòmic i també la competició de la Copa del Rei.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, avui mateix l'Espart Girona afronta un dels partits més importants de la temporada, l'eliminatòria a partit únic prèvia per disputar l'Eurolliga femenina. Fontejau es va estirar de gala, però des del club reconeixen que l'equip havia de millorar i assumir aquest duel, que aquest duel arriba massa d'hora, però que calia, això sí, guanyar com fos. El rival, l'Emblak Konuktur, que volia de superar amb força claredat la setmana passada el Panathinaikos a Grècia, demostrant com pot ser de perillós. La prèvia des de Girona FM, Pau Villafanya.
7: L'equip gironí ho té clar. Si guanya, jugarà la màxima competició europea, on l'any passat va ser la gran sensació i va arribar fins a la final a 4 de Saragossa, i si perd, haurà de conformar-se amb l'Eurocup. Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
8: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás, y ahora hablaba con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, pues no habrá nada que hacer. Es decir, hay que cerrar la pintura, cerrar el rebote, responsabilidad individual, chocar. Cada rebote es una victoria. Y cada cosa que hagamos es una victoria más en un partido de estos, ¿no? Dominar esas pequeñas cosas te hace dominar el partido.
7: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el Fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercero.
0: Gràcies, Pau. I parlant d'Eurolliga, la competició masculina, i el Barça va encaixar la primera derrota a la pista del Dubai, als blaugranes, que van arribar a perdre de 20 en el segon quart contra l'equip de Xavi Pascual, que ja venia de guanyar el Madrid la setmana passada, recordem, però un gran Panter i també la lluita de Joel Parra van apropar el Barça al tram final per acabar perdent de 7, 94-87. Escoltem el base blaugrana, un dels 11 nouvinguts aquest curs, Mo Gibson.
9: Si sóc sincer, el partit no ha anat com havíem planejat, però hem lluitat junts com un equip, com un bloc, i hem demostrat que no ens rendim. Hem lluitat fins al final. L'entrenador ja ho ha dit al final del partit, que hem guanyat tres quarts i ells n'han guanyat un, així que és una cosa positiva que podem treure d'aquest partit. Però, com sabeu, tot és bastant nou ara mateix, així que continuarem construint. Aprendrem d'això i continuarem esforçant-nos. Encara estem coneixent la nostra plantilla amb tothom, òbviament, però a mesura que avancem i lluitem com a equip, com un bloc, continuarem millorant.
0: Això no s'atura i el Barça ja viatja cap a Turquia per jugar aquest mateix divendres a la pista del Besiktas en la tercera jornada d'Eurolliga masculina, i 48 hores després els blaugranes tornaran a jugar fora de casa, en aquest cas a Múrcia, a la segona jornada d'ACB diumenge. Tornant al present, avui mateix debuta el Kitsanas Manresa a l'Eurocup masculina i ho fa Grècia, com un dels grans favorits per guanyar la competició, el PAOK de Salònica, que ve de superar la Supercopa grega al Panathinaikos. En parlava l'entrenador del conjunt manresà, Diego Campo.
10: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar. És un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte. Sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fall. A aquest nivell, si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen a la cara, és el que ha passat. Jo crec que és una qüestió de mentalitat i d'adaptació, en no buscar excuses. L'àrbitre, no és que falta algú, no, crec que tots podem jugar millor i en això estem.
0: Avui a 6:45 de la tarda, aquest debut europeu del Kitsanas Manresa a la pista del PAOK de Salònica. I en handbol, parlant de debuts europeus, avui també s'estrena en competició europea el Freiking Granollers en la primera jornada de la fase de grups de la European League masculina. Els vallesans tenen un os dur per començar, perquè visiten la pista del que probablement és un dels candidats a lluitar pel títol, el Flensburg alemany. La prèvia és de Ràdio Granollers, Arnau Camí.
7: El retorn a la competició continental per part de l'equip ballesà serà davant el conjunt a priori favorit per acabar en primera posició del grup E, el Flensburg. El conjunt alemany vol cobrar-se la revenja de l'eliminació del 2023, quan el Freiking Balonmano Granollers va excloure el Flensburg de disputar la final a 4 a casa seva, una espina que encara tenen clavada i ara es volen treure. Aquest és Antonio Rama, entrenador del Freiking Balonmano Granollers. Sí.
11: Jo penso que va ser aquest partit de Flensburg, estem parlant de fa molts anys, va ser potser dels èxtasis més grans de jo personalment de la meva carrera com a entrenador. D'ells em sembla que queda l'extrem, no? Jacobsen i poca cosa més, però segur que, i espero que no ens esperin tant com dius, perquè si no, ja et dic, tenen un grandíssim equip i no ens agradaria que estiguessin tan expectants.
7: Els ballesans, però, arriben a Flensburg amb el record dolç de la victòria i també del subcampionat de l'EHF European League, un pavelló que inspira bons moments pels d'Antonio Rama i que volen tornar a saltar.
0: Gràcies, Arnau. De la seva banda, el Barça ja prepara la final del Mundial de Clubs, que jugarà demà contra el Vespre Mongarès. Els blaugranes van passar el tràmit ahir contra el Montà de Marroquí, el qual va guanyar 36 gols de diferència, 51-15. Escoltem l'extrem del Barça, Dani Fernández.
12: Vespre és un rival complicadíssim, ho porten demostrant moltes temporades, la Supercopa de l'any passat també va ser molt complicada. Esperem un partit apassionant, divertit també, dels que ens agraden jugar, estem desitjant que arribi a dijous i poder fer un bon partit i emportar-nos el títol a casa.
0: Demà dijous a les 8 del vespre jugarà aquest Barça Vespre amb Carlos Ortega contra Xavi Pascual, Pasqui. Evidentment, demà en farem la prèvia. La sorpresa de la competició la va protagonitzar l'Al Ahly, egipci, que va superar ahir el Fuchs de Berlín, que es queda sense tenir tan sols poder disputar el partit pel tercer lloc, que serà un duel egipci entre l'Al Ahly i el Zamalek. I en waterpolo avui es disputa a la piscina de Sant Sebastià a Barcelona la Supercopa d'Europa masculina que afronta un equip, l'equip anfitrió, el Barceloneta, vigent campió de Champions, contra el Marsella, vigent campió de l'Eurocup. Els mariners buscaran la que seria la seva segona Supercopa després de guanyar-la ara fa 12 anys, el 2014, també a Barcelona. Un dels que ja hi era el 2014 era el boia Roger Taüll.
13: El record és molt bonic, no? Al final va ser el meu primer partit amb el club d'aquest nivell i al final era el primer títol europeu que podia jugar i va ser un partit el que recordo amb molta emoció i molts nervis, però per sort va anar tot bé, vam aconseguir la victòria i bàsicament ara pues, tornar-ho a poder competir per aquest títol és una il·lusió molt gran perquè al final he aconseguit la Champions, que és el que et dona pas a jugar aquest partit.
0: Avui a 7:45 del vespre, aquest Atlètic Barceloneta a Marsella, a la piscina de Sant Sebastià, Supercopa d'Europa masculina, també en competició masculina, en Lliga en aquest cas. Ahir es va jugar el Sabadell 15, Sant Andreu 12, i en categoria femenina avui juga un Catalunya-Mataró, avançat a la tercera jornada de Lliga, a les 9 de la nit. De Mataró Ràdio, Oriol Debat.
14: La divisió d'honor de waterpolo femení no s'atura i l'Assolim Mataró juga avui la tercera jornada en 5 dies. A partir de les 9 de la nit s'enfronten el Club Natació Catalunya a la piscina de Can Toda, un enfrontament a priori disputat en aquesta competició que aquest any és més oberta que mai, amb diferents equips que s'han reforçat. Dani Ballart és l'entrenador de l'Assolim Mataró.
15: Una piscina molt petita i sempre una piscina difícil perquè no tenim espais per nedar, és una piscina amb mesures molt diferents a les que estem acostumades a jugar i bé, un partit que com ja veiem no hi ha rivals fàcils, així que preparar-lo bé i intentar sumar 3 punts més.
14: Les barcelonines s'han reforçat aquest any amb l'ex del Sant Andreu Pitli, l'ex de l'Horta Pineda i l'ex del Terrassa Houghton i ja comptaven a la porteria amb la internacional neerlandesa Laura Ars. Venen de guanyar amb claredat el Rubí i el Tenerife en les dues primeres jornades.
0: Gràcies, Oriol. I un últim punt abans d'acabar sobre la corredora rubinenca Mireia Pons, que comença a assaborir l'èxit que significa haver estat subcampiona del món d'Ultra Trail. Ràdio Rubí, Siscular a García.
16: Com en la cuina, un bon plat s'assaboreix si es deixa reposar molt més. És 3/4 del mateix el que li ha passat a la Mireia Pons, una rubinenca que ha assolit el subcampionat del món de curses ultratrail, curses de muntanya, un èxit absolut del qual, ara que han passat uns dies, la veritat és que el veu d'una altra manera, el comença a assaborir sobretot doncs, a gaudir del que ha estat una gran feina feta per part seva. L'escoltem.
17: Bueno, ara quan em pregunten o em feliciten, no?, i em diuen, però com has quedat, no? I dius, soc campió del món. I se't fa com gran dir-ho, no? És com que no t'acabes de creure. Però bueno, sí, ja, i ara ja que han passat dies, doncs ja ho vas assimilant una mica més.
16: Mireia Pons va assolir la segona plaça després de recórrer els 63 quilòmetres del recorregut amb 4.100 metres de desnivell positiu en un temps de 8 hores, 2 minuts, 51 segons. Només 9 segons abans va entrar que la tercera classificada, Karen Arnold, lluny, això sí, de la noruega, la Shangare Valendran, que va ser qui va guanyar el títol d'aquest mundial organitzat per la Federació Internacional d'Esports de Muntanya i en el qual la combinada de punts tant amb la vertical, la ultra i l'sky running va assolir Mireia Pons el títol mundial amb la selecció espanyola, que va ser qui va guanyar doncs aquesta competició, la combinada, amb Itàlia en segona posició i el Japó en la tercera.
0: Gràcies, Cisco, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Bon dia i bon dimecres 30 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 30 de setembre, un dimecres amb molta teca per a l'esport de casa nostra, amb partit decisiu de l'Espar Girona, que juga la prèvia de l'Eurolliga femenina de bàsquet, i també per al Barceloneta de waterpolo, que buscarà la seva segona Supercopa d'Europa masculina. A més, també tenim estrenes europees del Manresa, l'Eurocup masculina de bàsquet també, i del Granollers a la European League masculina d'handbol. També parlarem d'avui de futbol, perquè el Barça torna a tenir Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma, Copa de la Reina per a l'Europa i Copa Federació per al Terrassa. Tot això i encara més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna la Champions femenina amb l'inici de la segona jornada de la fase Lliga.
1: El Barça obrirà la jornada a visitar el camp de la Roma al torn de tarda a partir de 6:45. Pere Romeu recupera les campiones del Mundial Sub-20, Carles Julià, Aicha Cámara, Noa Jiménez i Rosalía, a més de la central Ren Van Asten, que ja té l'alta mèdica. Encara seran baixa per lesió Laia Alexandri, Quica Nazaret i Vicky López.
0: Una Vicky López que continua lesionada però que ha estat convocada per la selecció espanyola per jugar dos amistosos als Estats Units.
1: Ahir Pere Romeu va explicar que divendres sabrien si Vicky pot estar disponible per al clàssic d'aquest diumenge, Barça-Real Madrid, corresponent a la sisena jornada de la Lliga F i que jugarà a l'Spotify Camp Nou.
0: Això serà diumenge. Per cert, avui també juga part de la segona ronda de la Copa de la Reina amb un equip català.
1: L'Europa, que rep aquesta tarda al Villarreal en aquesta eliminatòria partit únic. Les gracienques venen de superar en ronda anterior a l'any Lleida i també arriba en dinàmica positiva de la Lliga, havent guanyat els últims dos partits. Això sí, ara arriba un rival d'una categoria superior, aquest Villarreal, a partir de 7:45 del vespre.
0: En categoria masculina, nova victòria ahir de la selecció espanyola amb actuació estel·lar de Lamine Yamal.
1: El mataroní va fer dos gols i una assistència al triomf d'Espanya per 4-1 contra Croàcia, on també va ser titular el porter del Barça, Livakovic. Els altres dos gols d'Espanya els van fer l'agarenc Marc Pubill i Nico Williams. A banda de Lamine Yamal, també van ser titulars els blaugranes Cubarsí i Fermín i els catalans Pubill i Cucurella. A la segona meitat van entrar també Rodri i Pedri, a més de l'estrenc català del Liverpool, Víctor Muñoz.
0: Espanya, que manté el liderat del grup en aquesta Nations League.
1: El combinat estatal suma 3 punts més que Croàcia i que Anglaterra, que ahir va superar 0-2 a la República Txeca en gol del blaugrana Anthony Gordon. La selecció espanyola tornarà a jugar dissabte, en aquest cas Oviedo, contra la República Txeca i tancarà aquesta finestra dimarts a la setmana vinent a Split contra Croàcia.
0: Pel que fa a la resta de partits de seleccions, destaquem els que impliquen futbolistes d'equips catalans.
1: El capità del Barça, Rafinha, torna a Barcelona després que la Confederació Brasilera hagi comunicat que el davanter pateix un edema muscular a la cuixa dreta. El jugador va haver de ser substituït ahir al descans de l'amistós contra Austràlia, després d'haver transformat un penal, i no viatjarà a Calcuta per jugar un altre amistós, previst per dissabte contra la Índia. D'altra banda, el també blaugrana Hamza va completar ahir la golejada de la seva selecció, Egipte, per 0-5 contra el Sudan del Sud. Finalment, el central de l'Espanyol, Banja Kusic, va jugar 85 minuts en la victòria d'Eslovènia 2-0 contra Macedònia al Nord.
0: I encara en futbol, avui el Terrassa juga el bitllet per a la primera ronda de la Copa del Rei, on s'enfrontaria contra un equip de primera divisió.
1: Els segarencs visiten aquesta tarda l'emblemàtic Camp de les Llanes per enfrontar-se a Sestao River, eliminatori de partit únic de quarts de final de la Copa Federació, l'enfrontament a les 7 de la tarda.
0: En bàsquet, avui mateix l'Espart Girona afronta un dels partits més importants de la temporada.
1: La Gironia s'afronta a l'eliminatòria prèvia per disputar l'Eurolliga femenina a partit únic a Fontajau. El rival, l'Emlak Konut Turk, va superar amb força claredat la setmana passada al Panathinaikos a Grècia, partint del seu nivell. L'enfrontament comença un 8:15 del vespre.
0: I parlant d'Eurolliga, la competició masculina i el Barça va encaixar la primera derrota del curs a la pista del Dubai.
1: Els blaugranes van arribar a perdre 20 contra l'equip de Xavi Pasqual, que ja venia a guanyar el Madrid la setmana passada, però un gran Panther i la lluita de Parra van aprofitar el Barça, van aprovar, volíem dir, el Barça al tram final per acabar perdent de 7, 94-87. El conjunt de Sekulic torna a jugar divendres, en aquest cas a Turquia, a la pista del Besiktas, abans de viatjar cap a Múrcia, on tancarà la setmana, diumenge, amb la segona jornada de CB.
0: I encara en bàsquet, avui mateix debuta el Kitsanas Manresa a l'Eurocup masculina.
1: Ho fa Grècia contra un dels grans favorits a priori per guanyar la competició, el Pau Tessalònica, que ve de superar la Supercopa grega al Panathinaikos. El duel arranca a 6:45 de la tarda.
0: En handbol, parlant de debuts europeus, també avui s'estrena en competició europea el Freaking Granollers, en la primera jornada de la fase de grups de la European League masculina.
1: Els vallesans tenen un os dur per començar, perquè visiten la pista del que probablement és un dels grans candidats a lluitar pel títol, el Flensburg Alemanya, el partit a 6:45 de la tarda.
0: De la seva banda, el Barça ja prepara la final del Mundial de Clubs d'handbol, que jugarà demà contra el Vespre Mongarès.
1: Els blaugranes van passar el tràmit contra el Montada marroquí, el qual van guanyar de 36 gols de diferència, 51-15. Demà a les 8 del vespre jugarà aquest Barça Vespre, en què l'equip de Carlos Ortega buscarà revalidar el títol de campió del món contra el conjunt entrenat pel català Xavi Pasqual.
0: En waterpolo, avui es disputa la piscina de Sant Sebastià a Barcelona la Supercopa d'Europa masculina.
1: Amb el duel que enfronta l'equip anfitrió, el Barceloneta, vigent campió de la Champions, contra el Marsella, campió el curs passat de l'Eurocup, els mariners buscaran la que seria la seva segona Supercopa, després de guanyar-la ara fa 12 anys, el 2014, també a Barcelona, al partit a 7:45 del vespre.
0: I en competició domèstica encara en waterpolo, es va jugar un partit i avui se'n juga un altre.
1: En el duel d'ahir, pendent de la tercera jornada de la Lliga Divisió d'Honor masculina, triomf del Sabadell 15-12 contra el Sant Andreu. En categoria femenina, avui avui es disputa el Catalunya-Mataró, avançat de la tercera jornada de Lliga a les 9 de la nit.
0: I un últim punt de futbol sala. Avui també juga el Barça en partit avançat de la setena jornada de Lliga a la primera masculina.
1: Es blaugrana reben aquest vespre al Palau al López Rulo Gallec a partir de 3:15 del vespre. Serà baixa l'ala brasiler Mateus, que té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra i haurà de passar per quiròfan aquest divendres.

0: Dimecres 30 de setembre, 7 minuts passant de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol. Avui torna la Champions femenina amb el Barça, obrint la segona jornada al camp de la Roma. Setmana important per al conjunt blaugrana, que avui ja recupera algunes de les baixes que ha anat arrossegant durant aquest setembre i que també tindrà un ull posat en diumenge vinent, quan hi haurà el primer clàssic del curs contra el Real Madrid de Lliga F, que es disputarà, recordem, a l'Spotify Camp Nou. El Barça encara tindrà avui les baixes de Vicky López, Laia Alexandri i Quique Nazaret per lesió, però recupera les campiones del món sub-20, Carla Julià, Aixa Càmara, Noah Jiménez i Rosalia, a més de la central René Van Asten, que ja té l'alta mèdica. Em parlava de la situació de la plantilla d'entrenador Pere Romeu.
1: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut també convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Hi ha el filial, després hi ha el fe, i hem hagut de fer una mica de mal a Barça perquè tothom pugui tenir fitxes disponibles per poder jugar, no? Així que dono molt valor al que hem fet fins ara. Ara, per sort, tornem a ser nosaltres, home.
0: Avui, com dèiem, encara no hi serà Vicky López, que veurem si pot jugar contra el Madrid diumenge. És el nom més polèmic de la convocatòria de la selecció espanyola per dos partits amistosos als Estats Units de partir de la setmana vinent. Ahir en parlàvem, perquè encara no s'ha entrenat amb el seu equip i no ha rebut l'alta mèdica, però ha entrat, com dèiem, a la llista de Sonia Bermúdez. Ahir, així explicava la situació, ahir la seleccionadora, a més de parlar de per què no ha estat convocada Aitana, que sí que està ja ha disputat minuts amb el Barça.
2: El caso de Vicky, evidentemente, hay comunicación con el club. Se pregunta cómo está la jugadora. Está en perfectas condiciones para poder estar con nosotros. Si no, no estaría en la convocatoria. Así que está bien. Como sabéis, hay una comunicación muy fluida para que podamos tener toda la información. En el caso de Aitana, es una jugadora fundamental para nosotros. Debutó el otro día. Ha pasado un verano un poco entrenando al margen. Pero bueno, son futbolistas que se están recuperando de lesiones. Y en el caso de Aitana, pues es una jugadora fundamental para nosotros. Así que en cuanto, ojalá vuelva al mejor ritmo posible, que ya lo está consiguiendo, pues no hay dudas con Aitana.
0: En qualsevol cas, avui sense Vicky es jugarà aquest Roma-Barça, que començarà a 3:45 de la tarda. A la mateixa hora tindrem un París-Arsenal i ja a les 9 el Benfica-Bayern de Múnich i un dels partits més destacats d'aquesta primera fase, com és l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez, que s'enfronta a rep al Chelsea. Demà dijous es jugaran els 4 partits que falten, inclòs el Manchester City-Real Madrid, abans, com dèiem, del Barça-Madrid de diumenge vinent a l'Spotify Camp Nou. I en categoria masculina continuen els partits de seleccions. Ahir va tornar a guanyar Espanya, en aquest cas 4-1 a Croàcia, amb una gran actuació de la Minya Mal. El mataroní va fer dos gols i una assistència perquè marqués de cap un altre català, Marc Pubill. L'altre gol del combinat estatal va fer el Nico Williams a les acaballes. Escoltem l'extrem de Rocafond en zona mixta després del partit.
3: Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, no depende a mí, yo jugo, disfruto y depende a vosotros.
0: La Minya Mal, que parlava sobre si es mereix o no aquesta pilota d'or. A finals de mes d'octubre coneixerem qui és el guanyador d'aquesta pilota d'or 2026. El seleccionador Luis de la Fuente no va tenir més remei també que rendir-se a la qualitat del partit de la Minya Mal, tot i que no va apuntar directament al Blaugrana per guanyar aquesta pilota d'or.
4: Habría que dar mucho más reconocimiento a todos los futbolistas españoles. Creo que la historia del Balón de Oro debe más balones de oro al fútbol español. No hemos sido capaces de poner en valor nuestro producto, nuestro género. Pues sería ya el momento de hacerlo porque verdaderamente son los mejores futbolistas del mundo. Léase Fabiano, léase Lamino, léase Rodrigo y Cucurella, que también está ahí Ferran y otros futbolistas y los porteros que están nominados también para el Balón de Oro. Ya es hora de que reconozcamos y pongamos en valor a nuestros futbolistas, porque la verdad tienen todo para tener la capacidad y el talento para ser nominados y ser elegidos balones de oro.
0: A banda de la Minya Mal, també van ser titulars ahir els blaugranes Cubarsí i Fermín, els catalans Pubill i Cucurella. A la segona meitat van entrar també Rodri i Pedri, a més de l'extrem català del Liverpool, Víctor Muñoz. Per part de Croàcia va jugar tot el partit el porter del Barça, Dominic Livakovic. Espanya manté liderat el grup, a davant d'Anglaterra, que ahir va superar 0-2 a la República Txeca, amb gol també del blaugrana Anthony Gordon. Més futbol, tornant als clubs i a la categoria femenina, i avui es juga una eliminatòria de Copa de la Reina, segona ronda partit únic entre l'Europa i el Vila-real, el Nou Sardenya. Les gracienques venen de superar a la ronda anterior a la M Lleida i també arriben en dinàmica positiva de la Lliga, ben guanyat els dos últims partits. Això sí, ara arriba un rival d'una categoria superior, aquest Vila-real de primera federació. Escoltem a la prèvia a l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces.
5: És veritat que la setmana va com va i et permet preparar d'aquella manera sobretot la part tàctica, però al final crec que és un rival que ens coneixem, que el vam tenir l'any passat, que repeteix entrenador, que el context és similar i que, òbviament, queda claríssim que és un dels rivals més forts que ens podia tocar i un dels rivals que millor futbol fa.
0: El partit a 8:15 del vespre es podrà seguir en directe per BTV i també avui, tornant a la categoria masculina, la Terrassa juga la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Els agarencs visiten aquesta tarda l'emblemàtic camp del municipal de Les Llanes per enfrontar-se al Sestao River en l'eliminatòria de partit únic de quarts de final de la Copa Federació a partir de les 7 de la tarda a Terres Basques. I un últim punt de futbol per parar del partit de primera catalana aquest cap de setmana entre el Club Natació Terrassa i la Molletense, amb triomf per a la mínima per als agarencs, però que va quedar marcat per l'incident els últims instants quan el capità de l'equip del Mollet, Gago, va rebre un cop i va perdre el coneixement. Ens ho explica des de Ràdio Mollet la Carla Ramos.
6: La Unió Esportiva Molletense ha perdut per 1-0 al camp del Club Natació Terrassa en la seva segona jornada primera catalana. El partit, però, va acabar amb un gran ensurt. El capità molletà, Gago, va rebre un cop i va perdre el coneixement. Ara el comitè de competició haurà de decidir si donar el partit per acabat o si cal recuperar els darrers segons del maig en què es va produir l'incident. Són declaracions de Quico Montoya, president del Club Molletà.
7: Jo suposo que, tot i que vam tancar l'acte, està pendent de comitè de competició, però jugar 30 segons no té sentit. Jo suposo que aquesta setmana el donaran per acabat el partit.
6: En principi, el comitè es reunirà aquesta tarda i haurà de determinar si dona el partit per finalitzat. Més enllà del resultat, la principal notícia és que Gago es troba estable després de l'incident.

0: En bàsquet, avui mateix l'Espart Girona afronta un dels partits més importants de la temporada, l'eliminatòria partit únic prèvia per disputar l'Eurolliga femenina aquest any. Fontejau es vestirà de gala, però des del club reconeixien que l'equip ha de millorar i assumir que aquest duel arriba massa d'hora, però que cal guanyar com sigui. En la ronda, a la roda de premsa prèvia, van compareixer ahir a principis de setmana, de fet, l'escorta nord-americana Madison Conner, una de les nouvingudes d'aquest curs, i l'entrenador Roberto Íñiguez, que reconeixia per la importància del repte que aquest arribava massa d'hora.
1: Bueno, estamos verdes. Es verdad que llevamos 2-3 entrenamientos ahora que, bueno, podemos estar ya todas juntas por fin y empezando a conectar, ¿no? Pero nos faltan mecanismos, estamos un poco en ese proceso, pero sabiendo que el partido de miércoles es muy importante y da igual en qué momento del proceso estás, habrá que dar más y dar un paso adelante, ¿no? En las cosas que aunque no las tenemos, intentarlo con más corazón y sobre todo competir el partido, competir mejor de lo que hemos hecho en los últimos partidos.
0: En aquest sentit, Conner parlava de les claus que creu que tindrà el partit d'aquest vespre, tenint en compte el rival, l'Emlak Konuturk.
2: Simplement hem de ser més agressives en defensa, hem d'estar ben concentrades. Tenen jugadores ofensives realment bones, per tant, crec que hem de conèixer els nostres emparellaments, les seves característiques, saber en què són bones i intentar treure'ls el ritme. Només hem de sortir a la pista i jugar amb passió, això és el més important, perquè no serà fàcil. Sabem que serà una batalla als 40 minuts.
0: Avui a un quart de nou del vespre a Fontejau a jugar aquest Espart Girona Conut, que les gironines han de guanyar si volen tornar a jugar aquest curs la màxima competició continental. I parlant d'Eurolliga, a la competició masculina, ahir el Barça va encaixar la primera derrota. A la pista del Dubai, els blaugranes van arribar a perdre de 20 contra l'equip de Xavi Pascual, que ja venia de guanyar el Madrid la setmana passada, però un gran Panther i també la lluita de Joel Parra van apropar el Barça al tram final per acabar perdent de 7, 94-87. Escoltem el tècnic blaugrana Alexander Sekulić.
3: They have a really good team.
4: Tenen un gran equip, un talent increïble i molts recursos en atac. Però no només això, també jugant una gran defensa. Si resumeixo el partit, si vaig quart a quart, bàsicament n'hem guanyat 3 i n'hem perdut només un. Però en aquest el marge ha estat massa gran. Hem tingut mals moments en el segon quart i el rival ha fet un parcial i ha aconseguit un avantatge de 2 dígits. I hem intentat tornar a entrar al partit. Ha estat dur. Hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil i hem hagut de controlar el partit fins al final. Hi ha coses amb les quals puc estar realment satisfet, però també hi ha un parell d'aspectes que hem de millorar.
0: I això no s'atura, i el Barça ja viatja cap a Turquia per jugar aquest mateix divendres a la pista del Besiktas, en la tercera jornada d'Eurolliga masculina, i 48 hores després els blaugranes tornaran a jugar fora de casa, en aquest cas a Múrcia, diumenge, a la segona jornada de CB. Tornant al present, avui mateix debuta el Kitsanas Manresa a l'Eurocup masculina, i ho fa a Grècia contra un dels grans favorits per guanyar la competició, el PAOK Tessalònica. A Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El Manresa va viatjar i a Grècia va sortir amb 6 hores de retard a causa dels temporals que hi havia a casa nostra i a sobre del Mediterrani. L'equip ha fet a nit Atenes i a les 7 del matí ha agafat el segon vol fins a Salònica. Tota una odissea per començar una competició llarga i exigent. A la convocatòria falten dues cares importants. Pierre Oriola, que recupera d'una contusió al quàdriceps, i Hugo Benítez, que va ser operat d'un pneumotòrax causat per un cop que va rebre el partit de dissabte a Bilbao. Tot i les baixes, Diego Campo, entrenador del Kitsanas Manresa, explica que no valen excuses i que l'equip ha de sortir a competir.
6: Que la mentalitat debe ser sempre la mateixa, jugar al màxim tots els minuts que jugues a pista i que no te dosifiques a la pista, que jugues per a l'equip. I això crec que ens ajuda molt a l'Eurocup perquè estàs competint habitualment i te pressiona per a fer. Crec que és una molt bona situació per nosaltres jugar dimecres en Salònica, però amb la mentalitat correcta. I la mentalitat adequada no és sempre pensar en el resultat. És el que necessita l'equip que tu has de fer.
5: El Kitsanas Manresa recupera Timmy Allen, un dels màxims anotadors de l'equip a la pretemporada i exjugador del PAOK, que es va perdre el debut a l'ACB per unes molèsties. El Salònica ha construït un equip per guanyar l'Eurocup i fer el salt a l'Eurolliga la temporada que ve. Amb una gran inversió, és un dels equips amb més potencial. Cedi Osman, Nick Calates, Kyle Alexander i Marcus Foster són algunes de les seves estrelles. El partit començarà a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi. En handbol, parlant de debuts europeus, avui també s'estrenen en competició europea el Freking Granollers en la primera jornada de la fase de grups de la European League masculina. Els vallesans tenen un os dur per començar, perquè visiten la pista del que probablement és un dels candidats a lluitar pel títol, el Flensburg Alemanya. Escoltem l'entrenador del Granollers, Antonio Ramà.
7: Per nosaltres l'inici d'Europa també és com molt especial, no? Quan ens classifiquem per aquesta competició, doncs ho vivim d'una manera diferent, però és molt difícil. Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos pel següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
0: D'avui, en aquest cas a 3:15 de la tarda, jugarà aquest Flensburg-Granollers. De la seva banda, el Barça ja prepara la final del Mundial de Clubs, que jugarà demà contra el Vespre Mongarès, després de passar el tràmit ahir contra el Montada marroquí, el qual van guanyar de 36 gols de diferència, 51-15. Escoltem l'extrem del Barça, Dani Fernández.
8: Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final. A part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta.
0: Demà a les 8 es jugarà aquesta final, aquest Barça Vesprem, Carlos Ortega contra Xavi Pascual. Evidentment demà en farem la prèvia. La sorpresa de la competició l'ha protagonitzat l'Al-Hali egipci, que ahir va superar el Fuxe de Berlín, que es queda sense ni tan sols poder disputar el partit pel tercer lloc, que serà un duel egipci entre l'Al-Hali i el Zamalek. Parlem ara de waterpolo. Avui es disputa a la piscina de Sant Sebastià a Barcelona la Supercopa d'Europa masculina, que enfronta l'equip anfitrió, el Barceloneta, vigent campió de Champions, contra el Marsella, vigent campió d'Eurocup. Els mariners buscaran la que seria la seva segona Supercopa després de guanyar-la ara fa 12 anys, el 2014, també a Barcelona. Un dels que ja hi eren és el 2014, és el Boia Roger Tagull.
9: La mateixa il·lusió que la primera vegada, i sobretot tens més aquesta energia i aquesta confiança als companys per poder guanyar el títol. Amb moltes ganes, no? Crec que no hem de baixar, no ens hem de relaxar després de guanyar Champions. Al final hem de continuar creixent com a equip, i aquesta és una altra oportunitat per créixer, per aconseguir un nou títol, un títol igual d'important que tots els altres, i al final l'afrontem pues, això, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i per preparar-ho al 100%.
0: Avui a 7:45, aquest Atlètic Barceloneta-Marsella, Supercopa d'Europa masculina de waterpolo. I en competició domèstica, avui també juga un Catalunya-Mataró, avançat a la tercera jornada de Lliga a la Divisió Nord femenina, a les 9 de la nit. I en categoria masculina, ahir es va jugar el Sabadell-Sant Andreu, pendent de la tercera jornada de Lliga, amb triomf dels vallesans 15-12. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
10: Bon dia. Un parcial de 7-1 en el primer quart va planar el camí dels homes d'Albert Espanyol. El conjunt andreuenc va retallar la diferència fins als 3 gols, però el Sabadell els va mantenir a ratlla en tot moment. El màxim realitzador amb 4 dianes va ser un home que habitualment sobresurt en defensa, Pep Bonet.
11: Hem sortit molt forts i hem aconseguit circular també la pilota molt en atac, i hem creat aquesta diferència inicial que ha estat clau per mantenir el partit tranquil.
10: La classificació a la part alta, per tant, es manté inalterada amb el CNB, l'Atlètic Barceloneta, el Sabadell i el Terrassa com a únics invictes després de 3 jornades. El pròxim compromís serà dissabte a 1:15 contra el Rubí, un partit que l'Astralpul jugarà com a visitant a Can Llong, ja que la piscina de Can Rosés no compleix amb les mesures reglamentàries.
0: I un parell de punts abans d'acabar. Gràcies, Pau. Al món de la vela hi ha certa preocupació per la davallada de les llicències, ja ho direm, en categoria infantil i juvenil. I això no passa només a Catalunya, també passa a Espanya i a Europa en general. Ràdio L'Escala, Ivan García.
12: El president de la Federació Catalana de Vela, l'escalenc Josep Maria Isern, s'ha mostrat preocupat pel futur de la vela infantil i juvenil del país. I és que des de la federació han detectat que el nombre de llicències federatives està baixant i ja estan estudiant un seguit de mesures amb l'objectiu de revertir la situació.
13: Els costums, els hàbits i el tipus de família estan canviant, i els requeriments de passar tot un cap de setmana a l'escala fent una competició de vela dissabte i diumenge, que molt sovint vol dir venir divendres, marxar diumenge a la tarda, ara molta part d'aquesta gent trobaran cua a l'autopista, no tothom hi està disposat. Per tant, des de la federació i des dels clubs hem de continuar potenciant aquesta vela d'alt nivell. Aquests nens i nenes són nens i nenes que acaben amb esportistes olímpics, algun d'ells. Per tant, hem de continuar potenciant aquest nivell i fer un altre format de competició més de casa, més de proximitat, més de competir l'escala contra l'estartit, que sigui més senzilla i sigui un pas intermig. Perquè si no, la realitat és que arreu, no només a Catalunya, estan baixant les llicències federatives, estan baixant els esportistes de vela a Catalunya, Espanya, Europa, sobretot infantil i juvenil. I això és el més preocupant que ens pot passar.
12: Les declaracions han estat fetes en el marc de l'entrega de premis del Trofeu Mar d'Empúries, regata que plegava un centenar de joves regatistes.
0: Gràcies, Ivan, i acabem a Terrassa amb la prèvia de la cursa de les dones, que arriba aquest diumenge de nou amb vessant solidari. A Ràdio Municipal de Terrassa, amb Miqui Romagosa.
14: Diumenge, el Parc dels Catalans, a partir de les 10 del matí, acollirà la 12a edició de la cursa Fanny Sallés, la cursa de les dones. Una prova que porta el nom d'una de les periodistes agarenques que més ha apostat per l'esport femení i que també va formar part de la mitja durant molts anys. S'espera superar la barrera dels 2.000 participants després de l'any passat, recordem, estar a prop d'aquesta xifra. Un circuit de 5 quilòmetres per llocs emblemàtics de la ciutat i on pot participar tothom, ja sigui corrent o caminant. Marina Cano és presidenta de la Mitja Terrassa.
15: Totalment, això al final, bueno, qualsevol cursa de la dona en general, de les que es fan, és una mica per potenciar això, perquè sí que és veritat que si, per exemple, ens fixem en números de la mitja marató, participen molts més homes que dones. Mm. Llavors, clar, a poc, i cada any en participen més, més dones, i estem supercontents i contentes amb això. Però, clar, és una manera, això, d'empoderar, com deies, a les dones i demostrar que poden córrer, i això al final els serveix com de referència a les nenes petites que diuen, ostres, mira, doncs, si la meva mare pot córrer, la meva tieta pot córrer, la meva amiga pot córrer, doncs que al final tinguin un referent i siguin el dia de demà siguin elles les que puguen córrer també.
14: Una prova que també tindrà la seva vessant solidària, i és que una part de les inscripcions aniran destinats a un colliga.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern espanyol a només 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. També preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
0: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
4: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
5: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
6: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
4: Ho revela una enquesta de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
0: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
4: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
0: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions.
4: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de la nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
0: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana visita avui al camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
0: Seguim molt pendents del temps, després dels aiguats d'ahir, ja que Protecció Civil torna a activar l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i

0: independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar, i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Passant 4 minuts a les 2, al control de so, amb Rubén Arcos i Francesc Ávila, a la coordinació i redacció, Sònia Kerr.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només publica el primer dels decrets del que té més consens polític i concreta, que els fons voltor no podran comprar habitatge per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
3: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
4: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
3: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: A tot això, Junts i Podem mantenen encara a hores d'ara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret Mari Carmen.
5: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la responsable Isabel Rodríguez, ministra de... La resposta, volíem dir, Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
6: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
7: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
5: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
1: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants de moment. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que es farà al Congrés.
5: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que aplega la plaça Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
8: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
9: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
5: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
1: De tot plegat n'hem parlat amb un expert, Sergio Nassarre, que és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural.
5: Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació. Ho ha dit a la xarxa.
10: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total.
1: Coincidint amb el debat polític i social pel cas Mari Carmen, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
5: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en un futur.
1: Un debat que també arriba al món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del Fòrum BSN Desperta, que s'ha fet avui. Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
11: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
1: Mesures d'habitatge a les quals s'ha sumat les últimes hores l'ampliació de l'escut social per part del govern d'Espanya davant l'escalada imparable del preu dels carburants.
5: L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, considera que la pròrroga era totalment imprescindible perquè la situació no ha canviat gens. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Enrique García.
12: Que era totalmente necesario en la medida en que cuando se aprobaron estas medidas la situación geopolítica era una y hoy sigue siendo la misma o incluso peor. Y todos esos incrementos del precio de la energía se están empezando a trasladar a los sectores. Y entendemos que van a tratar de impedir que la subida del precio de la energía vayan a otros bienes y servicios como ya ocurrió en el año 2023.
1: I tot plegat en ple debat de política general al Parlament. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat que la cambra impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Un debat de política general que en aquesta segona jornada ha tingut com a protagonista el grup de Junts per Catalunya, que forçarà una votació per tal de reprovar Illa. Els socis d'investidura, Esquerra i els comuns, de la seva banda, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
14: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui, el grup parlamentari de Junts, presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
13: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
15: Voldríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de 2 a 4 anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
13: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
16: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
13: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o bé discriminació, segons una enquesta feta per la Fundació Arrels. Un de cada 4, a més, ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
18: Un dia la guagua, entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si... Eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
17: La directora de Reels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
19: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
17: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
1: És un quart de tres, anem ara fins a Berga, perquè allà els treballadors del Centre Internacional de la Creu Roja fan avui vaga per reclamar que no es tanqui aquest equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta que ha començat amb una concentració a les portes del centre.
5: L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han volgut negociar.
1: Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
20: Els treballadors del Centre de Protecció Internacional de Berga s'han manifestat exigint que tant Creu Roja com el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions facin marxa enrere en la intenció de tancar el centre de refugiats de la capital berguedana. Ho explicava Andreu Vilardell, delegat sindical de la CGT.
21: Entenem que això ve pel Pacte Europeu de Migració i Refugi i una disminució de les places d'asil a nivell de l'estat espanyol.
20: L'Ajuntament de Berga s'ha posicionat al costat dels treballadors i les persones refugiades i han intentat evitar el tancament previst pel 31 de desembre sense èxit. Andrea Coromines, regidora de Salut i Drets Socials de Berga.
22: No hi ha cap motiu en concret, o sigui, es tanquen 1.000 places arreu d'Espanya, en toquen unes 484 a Catalunya i ens ha tocat a Berga aquestes de tancar-les.
20: El Centre de Refugiats de Berga va ser creat l'any 2016 per acollir les persones que fugien de la guerra de Síria. En aquests 10 anys han passat per les instal·lacions de l'alberg més de 900 refugiats de diferents nacionalitats, molts dels quals s'han acabat integrant a la ciutat. Actualment el centre té 50 places finançades per l'Estat i gestionades per la Creu Roja i una plantilla d'11 treballadors.
1: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien les pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal són les mancances estructurals que té el sistema educatiu i no pas les sortides. Ho ha ullei de ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
24: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
23: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
2: Notícies en xarxa.
1: Els fets delictius s'han reduït un 13% aquest darrer any a Torredembarra, al Tarragonès. La dada s'ha facilitat en la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la Torre compti amb un petit parc de bombers, on a la Torre Ana Plaza.
0: Les xifres de fets delictius a Torredembarra mantenen la tendència a la baixa dels darrers anys. Des del setembre de l'any passat fins ara s'han registrat 980 infraccions penals, que representen una reducció del 13,3%. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, s'ha mostrat satisfet amb les dades i afirma que el repte és saber transmetre-les.
3: I el repte que ha sorgit d'aquesta Junta Local de Seguretat, doncs, és traslladar aquestes bones dades a la sensació de seguretat que té la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes. Per tant, és un repte que hem entomat tots els presents d'aquesta Junta.
0: En la reunió també s'ha anunciat la pròxima renovació del conveni de col·laboració amb les policies locals d'Altafulla i Creixell, al qual també s'afegirà Roda de Barà. A més, bombers han comunicat que hi ha la possibilitat que la torre tingui un petit parc, una reivindicació històrica del municipi, i la decisió es prendrà en uns mesos.
1: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs.
5: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
1: Denuncien 4 agents a la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
5: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, 3 agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres 3 policies.
1: És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya aportarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Ranuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
6: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per enllà, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
4: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
1: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
7: El Festival Internacional de Pallassos en memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
25: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, 2 setmanes,
8: que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
7: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
1: I arriben els esports. Ja és amb nosaltres a l'estudi en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
9: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià, segona jornada de la Lliga de Campions femenina, previ al duel de diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou. A partir de 6:45 de la tarda, les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
10: Dono molt valor a tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes populistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres, durant la pretemporada i la temporada, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui un equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
9: El jugador del Barça, Lamine Yamal, va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola masculina contra Croàcia en partit de la Lliga de les Nacions, i el seleccionador, Luis de la Fuente, es va desfer en elogis del de Mataró.
11: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho, y nosotros estamos felices con él.
9: Un Barça que està pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. Al Terrassa, d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació, partit únic al camp del Sestao, a 8:15 del vespre. En cas de guanyar els agarencs, es classificarien per a la Copa del Rei. En bàsquet, l'Espart Girona es juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga Femenina de Bàsquet. L'equip català, que entrena Roberto Iñiguez, rep a 8:15 la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. El Kitsanàs Manresa debuta a l'Eurocup masculina, ho fa a la pista del PAOK de Salònica. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga contra el Marsella a la final de la Supercopa d'Europa masculina a la piscina de Sant Sebastià. Avui, a partir de 8:15 del vespre, l'equip català vol sumar la segona Supercopa continental de la seva història davant l'equip francès, que recordem va guanyar l'Eurocup el curs passat. I en handbol, el Freiking Granollers debuta avui a la Copa EHF, la segona màxima competició continental masculina, davant un dels candidats al títol, el Flensburg alemany.
1: Gràcies, Joan Barberà. És última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern a 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motiu justificat, i preveu també la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
0: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres, el ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
4: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general, en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
5: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
6: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
4: Això revela un estudi de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
0: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
4: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
0: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions.
4: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
0: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions Femenina de Futbol, previ al duel de diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou.
0: Seguim pendents del temps, ja que Protecció Civil ha activat de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xàfec al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu també la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret, el que té més consens polític, i que concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellvé, bon dia, Carina.
9: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
10: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
9: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: A tot això, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquests decrets, Mari Carmen.
4: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
4: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
0: De tot això fa molt pocs minuts que n'ha parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, en compareixença amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.
4: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
11: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
0: Són les veus del món polític mentre creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra, a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que se celebrarà al Congrés.
4: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que plega a la plaça de Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
12: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
13: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
4: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
0: I a mig de tot aquest debat, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta, segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
4: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per a algunes persones 3 i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en el futur.
0: També el món municipal li diu la seva i defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic. Ha estat en la quarta edició del Fòrum BSN Desperta i han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, i les alcaldesses de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i Sabadell, Marta Farrés. També han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret, Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
14: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum, per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
0: 20 minuts i seran les 3. El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. També busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Tot plegat ho ha dit en la segona jornada del debat de política general, en la qual Junts per Catalunya ha anunciat que forçarà una votació per reprovar el president. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
16: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
15: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
17: Voldríem proposar que es passés d'una pena d'un a 3 anys a una pena de 2 a 4 anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
15: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
18: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
15: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
0: Vuit de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe que fa Arrels sobre victimització i aporofòbia, que fan públic a més en un moment d'ascens de discursos, segons denuncien, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
20: Un dia en la guagua, quedaron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
19: La directora de Rels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
5: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
19: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: I anem ara fins a Lleida. Allà els sindicats educatius, USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una denúncia perquè diuen que estan rebent pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal de conflicte són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
22: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
21: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
0: Ens situem ara al Camp de Tarragona. Allà la pagesia s'ha concentrat amb tractors a la Selva del Camp, en concret. Ha estat per visibilitzar la situació de molts macroprojectes que afecten el territori i que estan sent motiu de protestes els últims dies. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
23: Unió de Pagesos i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GEPEC, amb el suport de diverses entitats ecologistes i socials, han organitzat una concentració amb tractors a la Selva del Camp en protesta contra el que qualifiquen d'agressions que pateix el Camp de Tarragona i el sud de Catalunya. En aquest cas, les reivindicacions s'han oposat a macroprojectes energètics com la línia de molt alta tensió Escatron als Ovals, la Secuita, o l'arribada de la planta de piròlisi de Balogrín Econova al polígon industrial de la Selva del Camp. També s'han posat sobre la taula els abocaments industrials a la Riera Selvatana o l'abast del Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica al Plater. Ho explica Xavi Jiménez, president del GEPEC.
24: Que és un territori que podem arribar a la conclusió que s'ha decidit com a territori de sacrifici. Allà on anar portant actuacions, activitats que són nocives pel medi ambient, que són nocives per la qualitat de vida, que són nocives per l'activitat agrària.
23: Les entitats han reclamat a l'administració més suport per al sector de la pagesia amb mesures com el desplegament del Pla Sectorial Agrari, que actualment encara es troba en fase de redacció i tramitació.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. El Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques, nacionals i internacionals.
4: El Saló se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell de Barcelona i disposarà de 170 expositors directes. Es tracta de la 63a edició del Saló.
0: La producció de podcast en català s'estabilitza el 2025 amb 422 sèries.
4: Això després d'un fort augment en el període 2016-2014 que s'ha passat de 26 a 479.
0: Per capítols, en una dècada s'ha passat de 968 a 8.020, amb un pic màxim de 8.900 a l'any 2025. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat. És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
6: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per enllà, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en... debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: Una nova producció d'Aïda tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
0: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
7: El Festival Internacional de Pallassos en memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
8: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
7: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
0: I justament pocs dies després, Valls acollirà, serà del 5 al 8 de novembre, la primera edició del Festival Internacional de Pallasses i Pallassos. Pepa Plana i Dèlia Batet dirigiran el certamen, que neix amb la vocació de descobrir l'univers clown. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
10: La primera edició reunirà una dotzena de propostes artístiques i oferirà 16 sessions obertes al públic amb diferents espais de la ciutat. Entre els noms destacats al cartell hi ha Leo Bassi, Marcel Gros, Dudu Arnalot i Alba Sarraute. El festival està dirigit artísticament per la pallassa Pepa Plana i Dèlia Batet de la companyia Passabarret i posa el focus en la mirada femenina dins del món del clown. D'altra banda, Plana ha reivindicat que l'ofici de pallassa o pallasso es troba en bona salut.
25: La salut a nivell de persones creadores està fort, està genial. O sigui, realment, en aquests moments, el circ a Catalunya i concretament la figura teatral, pallasso teatral o de carrer, o de... realment... mai havia hagut tanta gent que es dediqués a aquest ofici.
10: Les entrades per als espectacles es posen a la venda el 7 d'octubre a la pàgina web del festival www.fipava.com i també presencialment al Teatre Principal.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
26: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià. Segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol. És previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F, on el Futbol Club Barcelona jugarà al Camp Nou contra el Real Madrid. Avui, a partir de 6:45 de la tarda, les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Recordem que el blaugrana Lamine Yamal va marcar 2 dels 4 gols de la selecció espanyola contra Croàcia en el partit de la Lliga de les Nacions. El jugador de Mataró va camí cada vegada està fent més coses de cara a poder guanyar la pilota d'or. El Barça, pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. L'Europa vol tornar a viure una nit màgica de la Copa de la Reina. El nou Cerdanyà, les escapolades jugaran a 8:15 contra el Villarreal al partit de la segona ronda. I el Terrassa d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federal federació a partit únic al camp del Sestao River a 8:15 del vespre. En cas de guanyar, els agarencs es classificarien per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Mic Romagosa.
2: El Terrassa Futbol Club visita el camp del Sestao aquesta nit a 8:15 de la tarda a la recerca d'un bitllet pel somni de la Copa del Rei. I és que els agarencs, després de superar el San Juan i també el Binèfar, esperen poder fer realitat aquest somni de poder disputar la competició del CAO, a l'espera de si podrà jugar o no Marcos Méndez, a l'espera d'aquesta sanció. Una convocatòria on tres jugadors no estaran a disposició del tècnic Oriol Alsina: Gabri lesionat, Sergio Montero per grip i Adrián Beamonte. Frodo es queda fora de la convocatòria per decisió tècnica. Oriol Alsina, entrenador del Terrassa.
3: I ara toca mirar, analitzar com estan els futbolistes, com ha acabat tothom, per intentar treure el millor 11 possible el dimecres. El club ens cuida molt. El viatge al País Basc el fem amb avió, ens donen tots els mitjans. Som professionals i tenim que competir al màxim nivell, independentment del cansament que tinguem. Ens hem de recuperar el més aviat possible.
2: Doncs el passi a la següent ronda té triple premi. A part de la classificació per les semifinals d'aquesta competició, també s'apropa a un premi econòmic i també la competició de la Copa del Rei.
26: El sorteig de la Copa del Rei precisament serà el proper dilluns. Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. En plana poliesportiva, l'Espart Girona juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga femenina de bàsquet. L'equip català que entrena Roberto Íñiguez rep la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. Girona FM, Pau Villafañi.
9: L'equip gironí ho té clar. Si guanya, jugarà la màxima competició europea, on l'any passat va ser la gran sensació i va arribar fins a la final a 4 de Saragossa, i si perd, haurà de conformar-se amb l'Eurocup. Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
11: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás, y ahora va con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer. Es decir, hay que cerrar la pintura, cerrar el rebote, responsabilidad individual, chocar. Cada rebote es una victoria. Y cada cosa que hagamos es una victoria más en un partido de estos, ¿no? Dominar esas pequeñas cosas te hace dominar el partido.
9: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el Fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercerón.
26: I el Kitchener's Manresa debut avui a l'Eurocup contra el PAOK, i en waterpolo, final de la Supercopa d'Europa masculina, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Marsella.
0: Superinteressant aquest partit. Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ens aturem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Nora.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Junts forçarà que el Parlament voti si reprova el president de la Generalitat, Salvador Illa, demà, a l'etapa final del debat de política general. Ho ha anunciat avui la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales. Illa ha tret ferro les paraules a Sales i proposa que el Parlament impulsi a endurir les penes pertinents a il·lícita d'armes. Els escoltem tots dos.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
5: Per reforçar la resposta penal davant de la tenència i visita d'armes, per adaptar el codi penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
3: Avui que hem sabut que el segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters a 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Avui el BOE només ha publicat el primer decret. N'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès Emmanuel Macron.
6: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses, ¿qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
3: I hem de parlar de pluges novament. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials dijous. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i avançaran lentament o podien quedar també estacionaris. Es poden acumular fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre. Darrer punt d'esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià a la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. D'aquí una hora més, notícies en xarxa. Fins ara.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Guarda 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica dels contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret. Els decrets han estat avui també motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
4: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
2: Els treballadors del Centre Internacional de Creu Roja de Berga fan vaga avui per reclamar que no es tanqui l'equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre. L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social ni Migracions han volgut negociar. I parlem ara del desbordament de les rieres de Can Isbert i Can Lluc a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha malmès la collita d'una vintena d'hectàrees en el municipi. Unió de Pagesos lamenta les conseqüències de l'aiguat d'ahir dimarts i dona per perduda la collita d'enciam i coliflor plantada a l'estiu, prevista per recol·lectar a l'octubre. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora a la C14 a Peramola, a l'Alt Urgell, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat en un tram que estava limitat a 90 km hora. Els agents consideren que és autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. I la producció de podcast en català s'estabilitza durant el 2025 en 421 sèries. Això després d'un fort augment d'episodis durant el 2000, des del 2016 al 2024.

0: A poc la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Dos decrets que s'han de debatre, recordem-ho, divendres al ple extraordinari del Congrés. Precisament, el Congrés ha retirat la immunitat a Félix Alonso i el Tribunal Suprem té via lliure ara per jutjar-lo. L'alcalde d'Altafulla i exalcalde d'Altafulla i diputat de Sumar en Comú Podem, està sent investigat per presumpta prevaricació administrativa en la seva etapa al capdavant del consistori. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica Carol Cubota.
1: El Congrés ha aprovat per unanimitat el suplicatori demanat per l'alt tribunal i un cop retirada la immunitat, Félix Alonso ja no compta amb la condició de forat. Passarà, doncs, a ser investigat pel Tribunal Suprem, que veu indicis suficients que l'exalcalde d'Altafulla hauria comès un delicte de prevaricació quan era el màxim representant de l'Ajuntament. La causa està relacionada amb diversos contractes menors adjudicats principalment a Milà Advocats i a Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, gestionades per dirigents ecosocialistes de l'entorn polític d'Alonso. El Suprem considera que hi ha indicis que alguns serveis recurrents, el 2017, es van contractar mitjançant aquesta fórmula per evitar els procediments de publicitat i concurrència. Així mateix, es van pagar factures fora del termini establert en un contracte menor. Alonso, que va declarar com a investigat el juny passat, nega haver comès cap irregularitat ni haver fraccionat contractes. L'exalcalde altafullenc podrà continuar exercint els seus drets com a diputat amb normalitat, ja que la retirada de la immunitat no comporta la suspensió parlamentària ni cap altra conseqüència pel que fa al seu exercici polític.
0: Més temes. El primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham, ha assegurat que el país analitzarà totes les opcions sobre la relació amb la Unió Europea, després que dimarts, durant el Congrés Anual del Partit Laborista, afirmés que el Brexit va provocar més danys que beneficis. En una entrevista a la BBC, Burnham ha dit que no descarta arribar fins al final i plantejar la reincorporació del Regne Unit al bloc europeu 10 anys després d'aquell Brexit. I el Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques nacionals i internacionals. Se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell Barcelona i disposarà de 170 expositors. Es tracta de la 63a edició del Saló.

0: Viva Veu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la creació de 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. El president

0: amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim a Catalunya estan al voltant de les 20.000 persones.
1: I els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions, diuen, que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs que ha començat amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, a la que es van adherir 1.500 centres educatius. La portaveu d'USTEC és Rosa Aguilar.
2: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
1: Els professionals de l'unitat de fotografia científica dels Mossos han descartat que l'escopeter acusat avui de l'ull a Roser Espanyol l'1 d'octubre de 2017 l'apuntés directament. A la tercera sessió del judici celebrada avui, han assegurat que en l'observació de les imatges recopilades als voltants de l'escola Ramon Llull, l'arma està inclinada i està apuntant al terra. I l'OTAN ha confirmat que Rússia ha enviat un document a l'organització en què amenaça amb l'ús del seu arsenal, incloses les armes nuclears, si un membre de l'Aliança Atlàntica ataca territori rus. Segons el portaveu de l'OTAN, Alison Hart, l'organització ha contestat la missiva i ha assenyalat que l'OTAN és una aliança defensiva i que cap de les seves activitats o exercicis representa una amenaça per territori rus. Al seu torn, el secretari general, Mark Rutte, ha insistit que no existeix una amenaça imminent d'atac per part de Rússia.

go. It ain't no country club either.

0: Son las 7.
1: Estàs?
2: Bona tarda, són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari, Jordi Fortià.
4: És només algunes de les mesures que forma part de la lletra petita que s'ha conegut avui, del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres i pel qual encara no compta amb el suport ni de Junts ni de Podem. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
5: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
6: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
2: Junts vol reprovar el president Illa.

0: Civil torna a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda.
1: A les Terres de l'Ebre es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per això, en aquesta zona, avui ja s'està treballant per protegir els punts més vulnerables.
0: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
2: I és que en esta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
3: Per la porta de l'Almacén me va entrar tot l'Almacén, hasta l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
0: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats en 64 funcions.
1: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
4: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça està jugant a Roma el segon partit de la Lliga de Campions.
5: A 3:15 de la tarda ha començat el partit. Al minut 17 de la primera meitat es manté el resultat inicial d'empat a 0. El Barça, que vol tornar d'Itàlia amb 3 punts per encarar en bon estat de forma el partit de diumenge contra el Real Madrid.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Força núvols. Hi ha hagut a gran part de Catalunya les últimes hores i, de fet, a hores d'ara estem tenint alguns ruixats més aviat de curta durada, però alguns d'intensos entrant per totes les comarques de Ponent, des del Pirineu fins a l'Ebre, de fet, i algun d'aquests xàfecs doncs s'aniran dinsant una mica més les immediates hores, arribant a gran part de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central. Quan més cap a la Costa Brava tindrem més clarianes, almenys aquestes immediates hores, però també aquesta propera nit i sobretot aquesta matinada es carregarà una mica a la Costa Brava. Aquesta nit amb una temperatura agradable i esperant a un dijous, ja a banda de començar el nou mes, de temps més regirat, al voltant del mig matí migdia tindrem alguns ruixats intensos a cavall del Camp de Tarragona i de l'àrea de Barcelona, sobretot als Vallesos i al Penedès. I ja durant la tarda, les tempestes més fortes cauran al Prepirineu, el de Lleida sobretot, i atenció a les Terres de l'Ebre, la nit de dijous a divendres plourà a bots i barrals. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de seguir parlant que l'avaria d'un camió a la P7 a Sant Cugat en sentit a Girona talla un carril i provoca 5 quilòmetres de lentitud. També en aquesta P7, circulació lenta a Santa Perpètua de Mogoda en sentit a Tarragona i a la B30 al seu lateral a Treballia i Serranyola, més o menys, en sentit Girona i aturades. Els accessos nord també hi ha problemes a la C33 i la C58, les vies que venen dels Vallesos, i si ens desplacem a la part de l'àrea metropolitana sud, doncs aturades a la 2, a Sant Joan d'Espí, Cornellà, C32 per connectar amb la ronda, la zona de Cornellà i Sant Boi, i sobretot les rondes amb molta mobilitat. Us demanem que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari. És només alguna de les mesures que formen part de la lletra petita que s'ha conegut avui del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres.
4: El conegut com decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats, i preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. De moment, però, els de Carles Puigdemont ja han mostrat desacord en alguns punts.
0: Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret de més consens polític i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Carina Viver.
5: Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens

0: polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data d'avenciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
1: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats al mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, doncs, aniran desapareixent els pisos de lloguer.
0: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
2: Ho dèiem ara en portada, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest anomenat decret Mari Carmen.
3: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
4: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
5: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
3: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
2: També n'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès, Emmanuel Macron.
3: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social de l'habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
6: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses, ¿qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
2: I mentrestant creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona amb més de 100 participants.
3: Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i la votació que se celebrarà al Congrés.
2: Anem doncs cap allà. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo. Bona tarda.
7: Molt bona tarda. Doncs al principi hi havia una vintena de tendes i ara mateix hi ha unes 60. Cada cop va arribant més gent a aquesta plaça amb la seva tenda per sumar esforços per combatre una problemàtica que afecta a bona part de la població. Els acampats denuncien dels desnonaments, la pujada del preu del lloguer i les dificultats per accedir a un sostre digne. La protesta coincideix amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge del govern espanyol, que consideren totalment insuficients. Una situació que cada cop s'agreuja més i que gent com l'Arteco ha patit de primera mà.
8: Jo vaig patir l'assetjament de la crisi immobiliària en les meves pròpies carns. Jo em vaig creure allò de treball fix, hipotecar-me, perquè hipotecar-te és el millor i pagues menys que amb un alquiler, amb un lloguer, però realment no va ser així. El tipus variable va passar de 600 euros a 1.000, llavors jo amb 1.100 euros, que era el que cobrava l'atur, se'm va fer insostenible. Vaig haver d'entrar a claus.
7: La intenció dels acampats és estar-s'hi com a mínim fins aquest divendres, quan el Congrés haurà de votar els dos decrets sobre l'habitatge aprovats pel govern de Pedro Sánchez, tot i que alguns no descarten quedar-se indefinidament si el problema de l'habitatge no millora.
2: Gràcies, Álvaro. I d'habitatge també n'ha parlat el món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026.
3: Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gravenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
9: Bona tarda. L'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha defensat fer un replantejament pel que fa a l'accés de l'habitatge públic. La demanda de la societat ha canviat, diuen, els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat la classe mitja o mitja baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Albiol ho ha destacat durant la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026, a la xerrada anomenada La visió municipal de l'habitatge públic, on ha debatut juntament amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum, per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners.
2: Al Parlament i en la segona jornada del debat de política general, Junts vol reprovar el president Illa, mentre que els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, el collen perquè compleixi els acords si vol sostenir la legislatura.
3: A les respostes, el president no ha descartat una consulta sobre l'autodeterminació i sancions contundents per incomplir la llei en habitatge. Illa també ha fet avui un altre anunci. Proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
2: Mont Carvajal.
10: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
11: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
10: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
12: Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
13: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
10: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
14: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Protecció Civil ha tornat a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda. A les Terres de l'Ebre es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores.
3: El Meteocat ha emès avisos a bona part del país per precipitacions que poden ser especialment intenses a l'Ebre, al Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Concretament, entre aquesta nit i la matinada de dijous a divendres s'esperen tempestes intenses, calamarsades i precipitacions molt abundants en un total de 36 comarques.
2: Els experts avisen que a partir de la matinada pot començar a descarregar amb força les Terres de l'Ebre. Per això avui allà s'han començat a preparar per evitar inundacions als punts més conflictius. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
15: Alguns veïns, en veure les previsions de les pròximes hores, ja han començat a preparar planxes, fustes i altres elements de protecció per evitar que l'aigua torni entre els habitatges. I és que en esta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
16: Per la porta de l'Almacén me va entrar tot l'Almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
15: L'episodi de l'octubre de l'any passat encara és molt present. L'aigua va arribar a entrar als baixos de diversos habitatges i va deixar al darrere fang desperfectes i molts objectes malmesos. L'Ajuntament ha fet actuacions per millorar l'evacuació de l'aigua i completa la canalització del barranquet. També està prevista una bassa de laminació per retindre part de l'aigua de les avingudes del barranc del Pelós.
2: I tot plegat quan encara cuegen les conseqüències dels aiguats d'ahir. Un dels punts on va caure més fort ahir la tarda és a l'Estartit, on avui les brigades s'han passat hores traient fang. Aquí van arribar a caure i fins a 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tot Catalunya. Costa Brava Televisió, Paula Marco.
17: fang, bassals i brutícia. L'Estartit ha treballat durant tot el dia per recuperar la normalitat després de l'aiguat d'ahir al vespre. Hi van caure 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tota Catalunya. La pluja va descarregar amb força entre les 6 de la tarda i quarts de 8 del vespre. En poc més d'una hora van caure més de 100 litres per metre quadrat. L'aigua que baixava des del Montgrí i Rocamaura va convertir els carrers en autèntics rius i va inundar-los, sobretot a l'Estartit. Des del consistori asseguren que no han lamentat danys greus. El que ahir a la nit estava inundat, avui al matí ja no tenia pràcticament aigua. Espais com la zona esportiva i la carretera entre els dos nuclis no havien quedat mai tan afectades. A partir d'avui, la feina de l'Ajuntament és clara: fer balanç de les diverses afectacions. Hi ha equipaments municipals amb goteres i també camins que han patit danys a causa de l'aiguat.
14: Notícies en xarxa.
2: En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià del Besòs.
3: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
2: I denuncien 4 agents de la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
3: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, 3 agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres 3 policies.
2: Vuit de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia.
3: És a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen que criminalitzen aquestes persones.
2: Maite Poló.
18: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
19: Un dia la guagua, eren 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si tú estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué?
18: La directora de Reels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
20: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
18: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
2: I els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Els sindicalistes han reivindicat que el tema principal són les mancances estructurals del sistema educatiu i no les sortides. Ho ha ullit de Ràdio Carles Serrano.
21: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
22: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
21: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
2: En cultura. Cultura. La Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra, David Navarro.
0: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de L'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
1: I en l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per enllà, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
0: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
2: I Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
4: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial al Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
23: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
4: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Dimecres de múltiples partits en joc amb participació d'equips catalans. En futbol, el Barça està jugant al camp de la Roma la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Al minut 38 de la primera meitat, el resultat és de 0-1 favorable a les catalanes. Carolyn Graham ha avançat a les culers al minut 18. Qui també juga a partir de 8:15 és l'Europa, que rep el Villarreal en partit de Copa de la Reina al Nou Sardenya. En bàsquet, el Quinzenals Manresa està debutant a l'Eurocopa a la pista del PAOK de Salònica. A pocs segons pel descans, el resultat és de 40-41 pel conjunt vegenc. D'altra banda, l'Espart Girona es juga l'accés a l'Eurolliga a partir d'un 8:15 del vespre a Fontejau contra l'Emlak Konut Turk. Ens en porta a l'última hora Pau Villafanya de Girona FM.
3: Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
4: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás y ahora habla con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana no habrá nada que hacer.
3: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el Fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercerón.
2: En handbol, el Freking Granollers està jugant a la pista del Flensburg alemany la primera jornada de la EHF i al descans el resultat és d'empat a 20. En waterpolo masculí, d'aquí a 5 minuts, l'Atlètic Barceloneta rebrà el Marsella en la gran final de la Supercopa d'Europa. Aquesta, però, no és l'única cita de waterpolo de la jornada, perquè a les 9 el Catalunya i el Mataró s'enfronten en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina. TV Mataró, Oriol Debat.
5: Un enfrontament a priori disputat en aquesta competició, que aquest any és més oberta que mai, amb diferents equips que s'han reforçat. Dani Ballart és l'entrenador de la Solim Mataró.
6: Una piscina molt petita i sempre una piscina difícil perquè no tenim espais per nedar, és una piscina amb mesures molt diferents a les que estem acostumades a jugar, i bé, un partit que, com ja veiem, no hi ha rivals fàcils, així que preparar-lo bé i intentar sumar 3 punts més.
5: Les barcelonines s'han reforçat aquest any, venen de guanyar amb claredat el Rubí i el Tenerife en les dues primeres jornades.
2: I un darrer apunt, Lali, perquè el Barça acaba de marcar el segon gol de la nit a Roma. Per tant, al minut 40 de la primera meitat, Roma 0, Barça 2.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint les notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari, Jordi Fortià.
2: És només algunes de les mesures que formen part de la lletra petita que s'ha conegut avui del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres i pel qual encara no compta amb els suports ni de Junts ni de Podem. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
4: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
0: Junts vol reprovar el president Illa mentre que els socis d'investidura, Esquerra i els comuns, el collen perquè compleixi els acords i vol sostenir la legislatura.
2: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové li ha reclamat avançar amb el conflicte polític i Illa no descarta una consulta sobre l'autodeterminació.
5: Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
6: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
0: Protecció Civil torna a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda.
2: A les Terres de l'Ebre es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per això, en aquesta zona avui ja s'està treballant per protegir els punts més vulnerables.
0: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
7: I és que en esta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
8: Per la porta de l'almacén me va entrar tot l'almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
0: En cultura, la Fundació Òpera a Catalunya portarà el teatre líric a 13 localitats en 64 funcions.
2: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Òscar Lanuza és el director de la Fundació Òpera Catalunya.
9: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per enllà, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça està jugant a Roma el segon partit de la Lliga de Campiones.
10: A 7:15 de la tarda ha començat el partit i ja en el temps de descans el resultat és de 0-2 pel Barça, gràcies als gols de Caroline Graham i d'Oladipo en pròpia porteria.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps a les portes d'una nova tongada de pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Força núvols hi ha hagut a gran part de Catalunya les últimes hores i, de fet, a hores d'ara estem tenint alguns ruixats més aviat de curta durada, però alguns d'intensos, entrant per totes les comarques de Ponent, des del Pirineu fins a l'Ebre, de fet, i algun d'aquests xàfecs doncs s'aniran dinsant una mica més les immediates hores, arribant a gran part de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central. Quan més cap a la Costa Brava tindrem més clarianes, almenys aquestes immediates hores, però també aquesta propera nit i, sobretot, aquesta matinada es carregarà una mica a la costa brava. Aquesta nit amb una temperatura agradable i esperant a un dijous, ja a banda de començar el nou mes, de temps més regirat, al voltant del mig matí migdia tindrem alguns ruixats intensos a cavall del Camp de Tarragona i de l'àrea de Barcelona, sobretot als Vallesos i al Penedès. I ja durant la tarda, les tempestes més fortes cauran al Prepirineu, al de Lleida sobretot, i atenció a les Terres de l'Ebre, la nit de dijous a divendres plourà a bots i barrals. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari. És només alguna de les mesures que formen part de la lletra petita que s'ha conegut avui del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres.
3: El conegut com el de Decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats i preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. De moment, però, els de Carles Puigdemont ja han mostrat desacord en alguns punts.
0: Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret de més consens polític i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Carina Bellbé.
4: Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
5: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer. Sens dubte, aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compraventa. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
4: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: I ho dèiem ara en portada, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres, el ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest anomenat decret Mari Carmen.
3: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
6: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
7: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
3: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
0: També n'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès, Emmanuel Macron.
3: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge, en concret al govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
8: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses, ¿qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
0: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça Catalunya de Barcelona amb més de 100 participants.
3: Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i la votació que se celebrarà al Congrés.
0: I a Tarragona a aquesta hora també han començat una altra concentració en defensa del dret a l'habitatge. Anem cap allà. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
9: Bona tarda. La pluja ha irromput a la concentració que des de les 7 de la tarda protagonitzen un centenar de persones a les portes de la subdelegació del Govern Central a Tarragona. Una pluja que, en certa manera, ha estat desduint la mobilització i tots els parlaments que s'han dut a terme al principi en favor d'un habitatge per tothom. Aquest és precisament el lema de la protesta que ha rebut el suport del Sindicat de l'Habitatge. Hi ha molta gent jove que precisament explica que es fa difícil marxar de casa amb l'elevat preu de lloguer. Denuncien a més, els desnonaments. Recorden que només a Tarragona n'hi va haver 500 al llarg de l'any passat. Sota un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra i agents de la Guàrdia Urbana que regulen la circulació, es porta a terme aquesta concentració des de les 7 de la tarda. De moment no talla la plaça Imperial Tàrraco. Això sí, ha minvat la participació de suports de la gent a causa de la pluja que cau sobre la ciutat de Tarragona.
0: Moltíssimes gràcies, Tere. I d'habitatge també n'ha parlat el món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026.
3: Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero, bona tarda.
10: Bona tarda. L'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha defensat fer un replantejament pel que fa a l'accés de l'habitatge públic. La demanda de la societat ha canviat, diuen, els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat la classe mitja o mitja baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Albiol ho ha destacat durant la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026, a la xerrada anomenada La visió municipal de l'habitatge públic, on ha debatut juntament amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés. La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum, per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners.
0: Al Parlament i en la segona jornada del debat de política general, Junts vol reprovar el president Illa, mentre que els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, el collen perquè compleixi els acords si vol sostenir la legislatura.
3: A les respostes, el president no ha descartat una consulta sobre l'autodeterminació i sancions contundents per incomplir la llei en habitatge. Illa també ha fet avui un altre anunci. Proposa que el Parlament impulsi a endurir les penes pertinents a il·lícita d'armes.
0: Mont Carvajal.
11: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
12: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
11: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
13: Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
14: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
11: I Jèssica Albiach dels Comuns li ha reclamat més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes pertinença il·lícita d'armes.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Protecció Civil ha tornat a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda. Les Terres de l'Ebre es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores.
3: El Metocat ha més avisos a bona part del país per precipitacions que poden ser especialment intenses a l'Ebre, al Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Concretament, entre aquesta nit i la matinada de dijous a divendres, s'esperen tempestes intenses, calamarsades i precipitacions molt abundants en un total de 36 comarques.
0: Els experts avisen que a partir de la matinada pot començar a descarregar amb força les Terres de l'Ebre. Per això avui allà ja s'han començat a preparar per evitar inundacions als punts més conflictius. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
15: Alguns veïns, en veure les previsions de les pròximes hores, ja han començat a preparar planxes, fusters i altres elements de protecció per evitar que l'aigua torni entre els habitatges. I és que en esta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
16: Per la porta de l'Almacén me va entrar tot l'Almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
15: L'episodi de l'octubre de l'any passat encara és molt present. L'aigua va arribar a entrar als baixos de diversos habitatges i va deixar al darrere fang desperfectes i molts objectes malmesos. L'Ajuntament ha fet actuacions per millorar l'evacuació de l'aigua i completa la canalització del barranquet. També està prevista una bassa de laminació per retindre part de l'aigua de les avingudes del barranc del Pelós.
0: Tot plegat quan encara cuegen les conseqüències dels aiguats d'ahir. Un dels punts on va caure amb més força i la tarda és a l'Estartit, on avui les brigades s'han passat hores traient fang. Aquí van arribar a caure i fins a 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tot Catalunya. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
17: Fang, bassals i brutícia. L'Estartit ha treballat durant tot el dia per recuperar la normalitat després de l'aiguat d'ahir al vespre i van caure 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tota Catalunya. La pluja va descarregar amb força entre les 6 de la tarda i quarts de 8 del vespre. En poc més d'una hora van caure més de 100 litres per metre quadrat. L'aigua que baixava des del Montgrí i Rocamaura va convertir els carrers en autèntics rius i va inundar-los, sobretot a l'Estartit. Des del consistori asseguren que no han lamentat danys greus. El que ahir a la nit estava inundat, avui al matí ja no tenia pràcticament aigua. Espais com la zona esportiva i la carretera entre els dos nuclis no havien quedat mai tan afectades. A partir d'avui, la feina de l'Ajuntament és clara: fer balanç de les diverses afectacions. Hi ha equipaments municipals amb goteres i també camins que han patit danys a causa de l'aiguat.
0: En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià del Besòs.
3: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
0: Denuncien també quatre agents de la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
3: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, tres agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i a partir del carrer els altres tres policies.
2: Notícies en xarxa.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia.
3: És a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe sobre victimització i aporofòbia que en fan públic un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones.
0: Maite Polo.
18: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
19: Un dia en la guagua entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué no?
18: La directora de Reels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
20: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
18: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: I els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Els sindicalistes han reivindicat que el tema principal són les mancances estructurals del sistema educatiu i no les sortides. Ho ha ullit de Ràdio Carla Serrano.
21: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
22: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
21: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
0: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro.
23: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
24: I en l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
23: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: I a aquesta hora s'estrena al cinema Duel a 8.000 metres, un documental dirigit per Raül Llimós i Álvaro Sanz, que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiach, per convertir-se en el primer català a completar els 14 8.000s del planeta. Esplugues Televisió, Paula Marco, bona tarda.
25: L'any 2017 aquests dos alpinistes arribaven al mateix punt, 13 dels 14 8.000 del planeta. A la torre només li faltava l'Everest, mentre que Cadiach tenia pendent el Broad Peak. Amb un únic cim per completar, començava una cursa per convertir-se en el primer català a coronar les 14 muntanyes més altes de la Terra. El documental, però, va molt més enllà d'aquesta rivalitat i el que vol retractar és dues trajectòries diferents unides per una mateixa passió per la muntanya, i acaba justament posant en primer pla allò que queda quan desapareix la competició, que és la relació i la germanor entre dos alpinistes. Així mateix ens ho ha explicat l'Álvaro Sanz, un dels codirectors del projecte.
26: Doncs jo crec que aquesta història, més enllà d'un duel real, no?, que seria un pic entre dos alpinistes, al final el que intentes és un tribut, no?, a dos grans alpinistes del nostre territori, que és el que volíem fer, explicar la seva història i donar-li una mica d'èpica.
25: En definitiva, es tracta d'un llargmetratge de 57 minuts, dirigit també per Raül Llimós, que es podrà gaudir a partir d'avui a totes les plataformes online de la xarxa 3CAT i Televisió Espanyola.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Dimecres de múltiples partits en joc amb participació d'equips catalans. En futbol, el Barça està jugant al camp de la Roma la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Al 50 de partit, el resultat és de 0-2 favorable a les catalanes. Caroline Graham ha avançat el Barça al minut 18 i Oladipo s'ha marcat en pròpia al 40. I des de dos quarts de vuit tenim en joc dos partits més de futbol. L'Europa Villarreal de la Copa de la Reina amb resultat de 0-0 i el Sestao River Terrassa de la Copa Federal masculina amb resultat 2-0 pels bascos. En bàsquet, el Quinzenàs Manresa està debutant a l'Eurocopa a la pista del PAOK de Salònica. Al tercer quart, el resultat és de 46-48 pels manresans. D'altra banda, l'Espart Girona juga l'accés a l'Eurolliga a partir d'un quart de nou del vespre a Fontejau contra l'Emlat Konut turc. Ens en porta l'última hora Pau Villafañe, de Girona FM.
3: Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
4: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás y ahora hablaba con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Lliga Catalana, no habrá nada que hacer.
3: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercerón.
2: Tornant a l'ACB, l'Ilerna Lleida vol agafar el partit de diumenge contra el València Bàsquet com a exemple a seguir. Una victòria contra el vigent campió de la Lliga que ha endosat una dosi de moral a l'equip de Gerard Encuentra. Informa des d'UAU Ràdio, Sergi Guiu.
5: Té tot plegat, acaba de començar, però tal com deia el capità Oriol Paulí, la imatge a València cal repetir-la aquest diumenge.
6: El nostre ADN és el de ser un equip molt intens a darrere per poder córrer i anotar punts fàcils, i això és el que hem de seguir fent, no? Crec que València vam estar molt bé, sobretot de mentalitat. Va haver-hi moments on l'equip doncs, es va veure darrere el marcador, però tot i així vam seguir creient en nosaltres.
5: El debut a l'Espai Fruita Barris Nord serà diumenge a les 12 del migdia.
2: En handbol, el Freaking Granollers està jugant a la pista del Flensburg la primera jornada de la EHF. Al minut 12 de la segona meitat, els alemanys guanyen per 28-24. En waterpolo masculí, l'Atlètic Barceloneta està disputant la final de la Supercopa d'Europa contra el Marsella. Al segon quart, el resultat és de 6-4 pels catalans. I a les 9, el Catalunya i el Mataró s'enfronten en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina. TV Mataró, Oriol Debat.
7: Un enfrontament a priori disputat en aquesta competició que aquest any és més oberta que mai, amb diferents equips que s'han reforçat. Dani Ballart és l'entrenador de l'Assolim Mataró.
8: Una piscina molt petita i sempre una piscina difícil perquè no tenim espais per nedar, és una piscina amb mesures molt diferents a les que estem acostumades a jugar, i bé, un partit que, com ja veiem, no hi ha rivals fàcils, així que preparar-lo bé i intentar sumar 3 punts més.
7: Les barcelonines s'han reforçat aquest any, venen de guanyar amb claredat els Rubí i el Tenerife en les dues primeres jornades.
2: I en futbol sala, el Barça juga aquest vespre el partit avançat de la jornada 7 de la Lliga Prime Futsal. Els blaugranes reben al Palau Blaugrana l'Oparrulo Gallec a partir de 3:15. I per acabar, l'Ali, actualitzem el resultat del Roma-Barça de la Lliga de Campions femenina, perquè ara mateix acaba de marcar Clàudia Pina i situa el 0-3 en el marcador al 54 de partit.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güella a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
9: La xarxa de comunicació local.

0: 90.7 FM.
1: No importa la...
2: Ràdio Cardedeu. Són les 8.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha inclòs a l'ordre del dia del ple del pròxim dimarts, dia 6 d'octubre, els recursos del secretari general de Junts, Jordi Turull, i la consellera de Treball, Dolors Bassa, contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-los la llei d'amnistia per considerar que el delicte de malversació en quedava fora. En el cas de Turull, el ple debatrà una nova ponència del magistrat José María Macías després que se li tombés la primera, que, recordem, donava la raó al Suprem. La nova ponència val, en canvi, aplicar l'amnistia per malversació a Turull i, més enllà d'això, afirma que el tribunal es va apartar de la finalitat de l'amnistia. Més temes. 8 de cada 10 persones sense llar de Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta al col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions als agressors, fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que han fet públic en moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. La directora d'Arrels és Beatriz Fernández.
5: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats,

0: 27. I Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials. Demà dijous l'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs poden ser localment forts amb 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Amb la plaça Catalunya com a epicentre, una vintena d'espais repartits per tota la ciutat acolliran 70 representacions.
1: Perquè jo podria i m'atreveria a dir que l'individu no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
2: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
3: S'ho serà aviat.
2: Ona ODS.
4: Onda ODS.
2: Una finestra oberta.
4: Una ventana abierta.
2: A un futur sostenible.
5: Etorkizun jasangarri baten ardatz.
6: Una finestra oberta.
7: A un futur sostenible.
8: Juntes i Visibles és un programa dirigit a dones en situació d'atur o en condicions de precarietat o pobresa laboral. És un projecte de la cooperativa Barabara Educació que vol contribuir al canvi social i productiu de la precarietat laboral que pateixen les dones a partir del desenvolupament de processos d'empoderament individuals, grupals i col·lectius. Quins són els principals greuges i problemàtiques que pateixen les dones en l'àmbit laboral?
9: Primerament, és important destacar que quan nosaltres diem que fem atenció a dones no és una qüestió arbitrària, no? Dones, homes, no, és una qüestió de que hi ha unes problemàtiques específiques en concret, en la vida en general, però en concret en el món del treball, que afecten a les dones, no? Sobretot per aquesta diferenciació del que és productiu i el que és reproductiu.
8: Laura Rodríguez, advocada laboralista a la cooperativa Arrels Advocats.
9: I per qüestions qüestions biològiques a la nostra pròpia idiosincràsia, no? Doncs hi ha una part reproductiva que és molt important, que pot ser real o pot ser imaginària, no? Està en l'imaginari, no? Que en algun moment nosaltres ens dedicarem a la reproducció, sigui una veritat. Llavors, això desemboca en unes problemàtiques concretes que són, en primer lloc, una discriminació brutal quan les dones comencen a haver de tenir cura del menor, dels seus fills o també d'un familiar, de la seva mare, del seu pare, no? Aquí comencen molts problemes a l'empresa, de que fins ara havies produït i ara produeixes segurament, abans feies una mica més i ara fas el just per contracte, i aquí comença els primers problemes. Aquesta discriminació com es desmaterialitza? Doncs en qüestions de moving, el moving laboral, petites retallades de sou, no? Ja ho calculen perquè no et sortia a compte demandar, però ja t'estan traient, que això al final, més que la quantitat econòmica, és el moving, no? Després casos d'assetjament sexual o assetjament per raó de gènere, i també hi ha un perfil molt concret de dona migrada, sí, treballadora de la llar en molts casos, amb una explotació brutal, però també amb treballs com l'hostaleria, no? Treballs que tenen poques inspeccions de treball i llavors tenen molta mà d'obra sense la situació administrativa regulada. I això fa que es vegin abocades a unes condicions de precarietat extremes.
10: Mira, nosaltres, com a Barabara Educació, fa molts anys que estem treballant en l'acompanyament amb dones en situació d'atur de llarga durada.
8: Laura Pérez, responsable de projectes de la cooperativa Barabara Educació.
10: Sobretot treballàvem amb dones majors de 45 anys que estaven en situacions, doncs això, no?, d'atur cronificat durant molt de temps. Al llarg de fer diverses edicions d'un programa d'acompanyament que es diu Educom Dones, vam veure com la necessitat, sobretot, de que cada vegada venien més a nosaltres dones que estaven treballant però que estaven en unes condicions de precarietat molt altes. I d'aquí surt una mica l'anàlisi de començar a dir, ostres, estem enfocades molt en persones, no?, en dones que estan en atur, però també hi ha ara mateix una necessitat molt gran, no?, de parlar de precarietat laboral femenina. A partir d'aquí comencem a analitzar una mica les dades i, com ja sabíem, no?, l'atur femení és crònic i és estructural a la nostra societat, i tot i que les dades d'atur van baixant sabem que si les

0: es agraeixen per sexes, no? Les dones segueixen amb aquests índexs d'atur molt elevats i bastant crònics, sobretot les dones majors de 45 i les dones menors de 20 anys. I a partir d'aquí també vam començar a veure doncs, tot el que és a través de, no? de la feminització, de la pobresa, la gran necessitat que hi ha de tot aquest treball més global que pugui abarcar molt, una mica més enllà.
1: Un dels problemes que apunteu és que hi ha una legislació laboral poc regulada. Quines implicacions té?
2: Han de lluitar per tenir algun dret. Després ja lluitaran perquè aquests drets siguin efectius. No és com un estat prelegislatiu, per dir-ho d'alguna forma, no? Perquè les coses no estan regulades, no? Què passa si arribo cada dia 10 minuts tard perquè l'escola obre 10 minuts tard? És un problema que els homes majoritàriament no tenen. Encara avui en dia, encara que sembli que estigui parlant de fa 10 anys, les estadístiques acompanyen, això és així, les cures és nom de dona. O què passa si em truquen a mig matí de l'escola i he de, ni que sigui atendre el telèfon? O què passa si la meva mare cau? No? Són qüestions que si tu pots mirar els teus treballadors, sí, 3 dies de permís, 2 dies de permís, d'acord, però i quina feina estic fent jo? És a dir, no només és la conseqüència que és la cura, sinó el tipus de feina que fan les dones. En una fàbrica marxes. Potser afecta la producció, però mecànicament es pot solucionar. No? Fins i tot en una botiga, que hi hagi 20 o 30 treballadores, marxes. Però cada vegada les feines, i més les de les dones, són més parcialitzades, precàries, individualitzades. Si tu estàs treballant tant amb atenció domiciliària, no pots desatendre un avi per anar a buscar la teva criatura a l'escola.
1: El projecte Juntes i Visibles inclou una exposició de fotografies i àudios d'històries reals que dones han compartit amb elles. Aquest és un testimoni d'una dona farmacèutica.
3: Soy farmacéutica y trabajo en un mundo donde la mayoría son mujeres. Con lo cual, los sueldos han sido según convenio. Yo no he notado ninguna diferencia con respecto a los hombres. Por otro lado, durante un corto de periodo de tiempo, sí que es verdad que tuve un jefe que era hombre, y este jefe trataba de diferente manera a los hombres y a las mujeres. Y daba igual el rango, aunque el rango de las mujeres fuera superior, él trataba mal a las mujeres. Era misógino y se dedicaba a hacer sentir inferiores a las mujeres frente a los hombres, en los cuales confiaba plenamente, aunque claramente trabajaban peor y cometían muchos más errores que esas mujeres.
1: Com està vehiculat el projecte Juntes i Visibles?
0: Té una línia de temps, grans objectius, que per una banda és visibilitzar la precarietat laboral femenina, poder treballar també en generar tota aquesta línia d'empoderament, no? I d'acompanyar les persones i d'acompanyar-nos entre nosaltres en ser conscients dels nostres drets i dels nostres deures en l'àmbit laboral, però també en tots els àmbits, no? De la vida. I en última instància també treballar cara a la inserció sociolaboral de les dones. Per fer això ho fèiem des de pensar en la importància d'aquesta triple dimensió, no? Una dimensió que fos més comunitària, és a dir, que assolís la visibilització, que fes que es poguessin incorporar moltes dones a parlar d'aquest projecte, a participar-hi, a construir-lo i a fer-lo seu. La dimensió grupal, és a dir, treballar-ho des d'una dimensió col·lectiva a través d'un acompanyament personalitzat, però treballar-ho en grup. I després des de la dimensió individual i personal de cadascuna de les dones, perquè cada persona té la seva motxilla, té la seva història darrere, té la seva situació i necessita com aquest acompanyament més personalitzat.
1: Us compartim un segon testimoni de l'exposició Juntes i Visibles d'una dona que treballava a l'hostaleria.
3: Quan em plantejava escriure la meva experiència, dubtava moltíssim per si sóc una assetgerada i penso que justament això és el que m'ha espantat finalment a escriure-la. Durant molts anys vaig treballar en hosteleria, tant de cambrera com de cuinera. En un dels llocs on vaig treballar era més la més jove. Les noies no teníem gens de veu a l'hora de prendre decisions i sempre fèiem l'horari de nit, que era el que els nois no volien fer. Un punt en comú que he trobat en l'hostaleria és que volen noies perquè són menys problemàtiques, que això vol dir que són més sumisses, i també perquè mengen menys. I això és veritat perquè m'ho han dit a mi des del primer dia. Tot i que en un dels llocs on em van dir això van contractar nois perquè els amos es interessava per l'estatus dels xavals o del seu entorn. La cosa és que en aquest bar importava més el teu capital de bellesa que si treballaves bé. Em vaig haver de defensar de babosos davant del cap tota sola, que tant em feia perquè ho he fet mil cops, però quan he tingut persones al meu càrrec sempre he vetllat per el seu benestar, encara que jo no fos l'ama i hagués esperat que un cap hagués fet alguna cosa al seu local, que amb altres noies no passava igual. Però en aquesta línia tinc mil experiències, però anem per feina. En el cas és que vaig iniciar una relació afectiva amb un dels companys de feina, sí, una idea brillant. La qüestió és que jo treballava molt més i millor que ell. I està lleig que jo ho diga, però això era així objectivament. La bona qüestió és que sempre ens posaven a treballar junts. I jo havia de demostrar cada segon que estava complint amb la meva feina i al final era insuportable. Els caps cada dos per tres se li queixaven de mi i ell m'ho deia. Encara que ara que ho pense, no sé si s'ho inventaria, perquè el poder que exercia sobre mi era per a tornar-se boja. Podria contar una barbaritat d'exemples concrets. Amb altres companyes llepones que eren l'ullet dret dels caps, ficaven la nyenya al foc sempre que podien. I super sorores, sí. Finalment, gràcies a la meva xarxa d'amistats, vaig aconseguir deixar aquell noi i aquella feina.
1: Aquests casos de dones us arriben del formulari que teniu a la pàgina web i on tothom pot escriure, però també fins i tot detectats pel servei sanitari, oi?
2: També d'alguns centres mèdics ens ha arribat molt de llevadores, de caps, de doctores de capçalera, perquè clar, els doctors de capçalera també aquí es troben amb una entrada de casos de mobbing o d'assetjament o de precarietat laboral, que evidentment no es curen amb pastilles, sinó amb drets laborals.
1: Per tant, les discriminacions no es redueixen a un aspecte econòmic.
2: O sigui, es tendeix a quantificar econòmicament la precarietat laboral, però aquest no és el problema. El problema són les conseqüències psicosocials, malalties mentals, depressions cròniques, i això comporta desatenció de la resta d'aspectes de la teva vida, no? Doncs ja sigui de les cures o personal, no? I també molt trastorn derivat del treball, que acaba doncs amb un desnonament, amb una ruptura de parell. Vull dir que tot té les conseqüències, no són només econòmiques, no?
1: Que vagi algú al metge per un problema com aquest és que no detecten elles mateixes que estan patint un greuge laboral, com si fos una cosa personal i prou, veritat?
2: Sí, és a dir, també un dels pilars importants quan es fa aquesta atenció individual que deriva després en comunitària o grupal és dir que el que t'està passant a tu no t'està passant a tu perquè et diguis Maria, perquè et diguis Antònia, sinó que t'està passant perquè ets una dona de 25 o de 50, no? Cadascuna amb les seves característiques, i el sistema actual això ho penalitza, no? Perquè t'allunyes del seu ideal.
4: La nostra societat ho penalitza.
2: Ho penalitza. I és això, jo crec que quan tu ja li expliques això, les persones també es relaxen, no? Perquè moltes vegades hi ha un sentiment de culpabilitat molt gran. D'allò que he fet alguna cosa per jo estar mereixent. No, tu no has fet res, que has nascut dona en aquest món.
1: L'empoderament del projecte es pot fer quan el problema ha quedat enrere o ha prescrit, per dir-ho d'alguna manera?
2: L'empoderament es pot donar i es dona, perquè almenys tu li informes a aquella persona, li expliques què li està passant, per què li està passant i què podrà fer el proper cop. No, almenys la gent entén i no li torna a passar. També una cosa, bueno, la precarietat el que fa és que tinguis moltes feines al llarg de la teva vida, per tant el que t'ha passat amb una et servirà per una altra. No és que estiguis en una empresa tota la vida com abans.
1: Quina valoració feu d'aquest projecte en els poc més de 20 anys que fa que ten a dones?
0: Potser l'estratègia que estem més satisfetes i no ens enorgulleix més d'aquest projecte és tot el treball grupal que es fa des d'aquesta aposta d'Edu com Dones, no? Que és un treball grupal en el que es basa en generar processos d'empoderament i de generar pues, que totes les persones, que totes les dones que participen siguin capaces de poder decidir el que volen fer amb les seves vides, en l'àmbit laboral i en l'àmbit personal, perquè per suposat va completament lligat. No? I la nostra aposta no ha sigut mai generar itineraris d'inserció laboral pur i durs, no? sinó fer processos d'acompanyament a mida de cadascuna de les persones i veure com anar construint la trajectòria professional, no? El que seria el projecte professional de cadascuna d'elles, per veure doncs això, no? Quines decisions prenem a la vida i el dret que tenim a prendre aquestes decisions per tirar endavant. I això funciona molt bé, i funciona molt bé a nivell de la satisfacció de les dones que hi participen, a nivells d'inserció laboral, de presa de decisions que canvien vides.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els anomenats decrets Mari Carmen puguin ser convalidats divendres al Congrés. El president del govern espanyol també acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez ha demanat responsabilitat als grups per aprovar el decret.
3: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme de diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del gobierno de España, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
2: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters en 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que va aprovar el Consell de Ministres ahir, que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoan és el president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
4: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
2: Precisament unes 150 persones s'han concentrat aquesta tarda per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat a Tarragona. La mobilització s'ha fet davant de la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja els manifestants han denunciat les situacions que han patit en matèria d'habitatge. Olga, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat, i Mari Carmen, aquella dona desnonada a Madrid que ha donat precisament el nom al decret. I el Servei de Canvi Climàtic

0: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Demà està prevista la tercera i última jornada del debat de política general al Parlament de Catalunya, en què es votaran les propostes dels grups. Entre elles, Junts sotmetrà a votació la reprovació del president de la Generalitat, Salvador Illa, i les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon. Esquerra Republicana vol que el Parlament lamenti, diu, la insuficient reacció i la falta de lideratge del govern davant la crisi del darrer any en educació, seguretat i mobilitat. El PSC, el partit de govern, ha registrat propostes de resolució perquè el Parlament es posicioni envers la compra conjunta d'habitatge amb la Generalitat. Ell ha anunciat la intenció de crear 20.000 places residencials per la gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030 aquesta tarda. I novament, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà dijous. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona s'estendrà a la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Dic que es poden acumular els 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre per la tarda i especialment ja el que seria la matinada de dijous. De divendres. Precisament els veïns del conegut com el carrer del Barranquet a Santa Bàrbara no volen tornar a viure un malson, el de les últimes inundacions. Alguns, en veure les previsions a les últimes hores, ja han començat a preparar planxes, fustes i altres elements de protecció per evitar que l'aigua torni a entrar als habitatges. Ho explica una de les veïnes del carrer, Sílvia Calvo. L'escoltem.
3: A mi me va entrar per la porta de l'almacén, me va entrar tot l'almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, mos agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
2: I demà entra en vigor la nova normativa de trànsit que fixa una edat mínima per als conductors de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat de 15 anys. Obliga a usar casc de protecció, portar llums encesos sempre i dur armilla reflectant de nit o en situacions de poca visibilitat. També ho garanteix pels ciclistes que hauran de circular preferentment pel centre del carril per millorar la seva seguretat. Un dels canvis destacats de la normativa fa referència als elements de protecció de les motos. Serà obligatori l'ús de guants de protecció per a conductors i passatgers i també portar calçat tancat en aquest tipus de vies. A més, hauran de portar armilla reflectant en cas que hagin de baixar del vehicle. L'incompliment d'aquestes normes serà

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos una nova setmana aquí al Rock and Classics, el programa on, com és habitual, mirem enrere per a recuperar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. Avui us portem un programa molt canyero amb cançons que són impactants, que li hem titulat en aquest programa d'avui, en aquest compendi de cançons, autodestructives. És a dir, unes cançons bé, doncs, que venen potser en un moment complicat, o potser no, però que si més no ens donen moltíssima energia. Això sí, hem escollit algunes temàtiques una mica obscures, alguns moments que creiem que eren parer de les lletres d'aquestes peces artístiques, doncs un moment complicat per la persona que les va escriure. En qualsevol cas, cançons interessants avui al Rock and Classics que parlen de coses, doncs, una mica complexes, i és allò també que diem tantes vegades, que la música pot ser un canalitzador de pressions. Doncs en aquest cas és per treure's pressió de sobre. Cançons autodestructives. I comencem amb una banda que es va sorprendre moltíssim a principi del segle XXI. Viatgem a l'any 2002, quan es va publicar el disc de debut d'Audioslave, la formació que unia Chris Cornell de Soundgarden, un dels millors vocalistes de tots els temps, i Rage Against the Machine, la part musical d'aquest grup. Un disc molt recomanable, amb cançons tan potents com aquesta que ja sona. Il·lumina el meu camí. Light my way.

veu realment increïble, la de Chris Cornell. Ja fa uns quants anys que ens va deixar per voluntat pròpia, i la veritat és que cada any que passa el trobem més a faltar, perquè escoltes qualsevol de les seves interpretacions, com aquest Light My Way al costat d'Audioslave, i et quedes molt i molt parat, perquè com és possible que hi hagi una veu que sigui capaç de transmetre tant en tons alts, tons baixos, bé sigui cridant, com podríem escoltar al final d'aquesta cançó, o bé en aquesta mateixa peça amb tons molt més suaus i més fluixos, no més dèbils. Així doncs, un gran vocalista. Seguim amb ell, de fet. Ara anem amb Soundgarden, la seva banda mare, i viatgem més de 3 dècades enrere, 1994. Aquest és probablement el disc més brillant que va fer la banda de Seattle. Es deia Super Unknown, un disc llarguíssim amb grans cançons com aquesta, amb títols molt eloqüents. The Day I Tried to Live, el dia que vaig intentar viure. Soundgarden.

un treball històric que realment ho va petar. Un disc que sona molt i molt bé, això sí, amb una producció que, respecte a altres discos comuns que escoltarem d'aquí una estona, doncs quedava una mica antiquat ja. El disc es deia Bad Motherfinger, aquest és un dels temes més potents que hi apareixen, Slaves and Bulldozers, de nou avui amb la veu de Chris Cornell. I anem ara amb una cançó que posa, podríem dir, els pèls de punta per la seva intensitat i per la gran qualitat vocal del seu cantant, Jeff Buckley. Va ser el seu disc de debut i, de fet, l'únic publicat en vida de la mà d'aquest artista nord-americà. El disc es deia Grace i aquest és el tema que obre aquest àlbum, Mojo Pin. Mojo Pin.

quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.

us dèiem abans que ens va cridar molt l'atenció que triomfés un disc tan gran com Bad Motorfinger amb un so molt antiquat comparat amb discos de l'època com per exemple aquest, que és el que teníem al cap punxar-vos després. Nevermind, aquest clàssic de Nirvana amb aquest tema tan potent que es diu Stay Away. Una cosa així com marxar d'aquí, eh? Aquests esperits que de vegades murmolen pel teu voltant i que els vols fer fora, doncs sempre he pensat això, jo, amb aquesta cançó de Nirvana. Baixem ara una mica el ritme i anem amb un disc que ens ha deixat molt impactats. Va aparèixer a finals del 24 i és l'última targeta presentació dels The Cure, que afortunadament han tornat amb el seu so habitual i amb propostes que no difereixen molt dels seus últims discos, però que realment ens agrada molt. Un disc que parla, doncs, de la soledat, del pas del temps, d'allò que ja no pots tornar a viure. I un exemple, la cançó que obre aquest disc, que es diu senzillament Sol, Alone, The Cure.

0: millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Balló.
1: Viatgem ara al 1992, moment en el que es va publicar un EP acústic de Alice in Chains, aquesta gran banda nord-americana de música grunge. En aquest tema en concret hi participava un gran vocalista del qual ja n'hem parlat abans, Chris Cornell. El tema es diu Right Turn.

dues veus úniques i realment impactants. D'una banda, de la de Layne Staley, el cantant d'Alice in Chains, ens va deixar ja fa força anys, més de dues dècades. I després també la col·laboració de Chris Cornell, cantant de Soundgarden, també desaparegut, en aquest cas fa menys anys. Així doncs, impactant escoltar aquesta cançó que es diu Right Turn, des d'aquest treball acústic publicat el 1992 d'Alice in Chains, es deia Sap. La temptació és molt gran. Seguim amb una altra cançó d'Alice in Chains, en aquest cas amb la última cançó que van registrar Layne Staley abans de la seva mort. Va morir l'any 2002, doncs l'any 98 es van reunir, concretament l'octubre d'aquell any, per enregistrar un parell de cançons que eren noves. Aquesta és una d'elles, va sortir publicada el 26 d'octubre del 1999. Com dèiem, l'última cançó enregistrada amb la veu de Layne Staley. Es diu Died.

0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, en recta final d'aquest Rock and Clàssics d'avui, que hem dedicat, o que li hem titulat, Cançons autodestructives. Primera part, n'hi haurà una segona ben aviat aquí a Rock and Clàssics. Es tracta d'aquelles cançons, doncs, que apareixen en un moment complex per qui les escriu, perquè necessita, diguem, fer un crit per poder apaivagar el dolor que té dins seu i per mil casuístiques que podeu anar descobrint cançó a cançó. Esperem que hagueu gaudit, encara tenim música per davant, però ja ens acomiadem perquè tenim un tema molt, molt llarg per davant, que, a més, és d'un LP que abans ja us hem punxat la primera cançó. Doncs ara anem a l'última cançó. Es diu senzillament End Song, l'última cançó, la cançó del final. Es tracta de The Cure, des del seu treball Songs of a Lost World, publicat el 2024. Amb aquesta gran joia, amb aquesta retrobada amb The Cure, que vam poder gaudir, doncs, fa relativament poc al Primavera Sound a Barcelona, ens acomiadem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que ens podeu seguir a través de xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook, i també podeu tornar a escoltar els nostres programes a través de les webs de la quarantena d'emissores que emeten el nostre programa, així com també a les principals plataformes de podcasting. Que vagi molt bé, salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos.
0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. És la una. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.